0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: dos fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitats. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbullo.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: I think I might.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, com cada dia al matí, comencem un nou programa de la Tenora, programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla, i us el presenta Pere Païssa. Avui començarem amb sardanes interpretades per la cobla, la principal de la Bisbal. La primera, molt clàssica, molt coneguda, molt bonica, es diu No te'n vagis, amor meu, i és del mestre Josep Serra. I després de Ricard Viladesau escoltarem la seva sardana, l'Empordanet.

Avui hem començat amb les sardanes interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal, No te'n vagis, amor meu, de Josep Serra, i després aquesta excel·lent sardana, L'Empordanet, de Ricard Viladesau. Bé, i ara continuem amb la cobla La Principal de la Bisbal, que ens interpreta De vegades penso en Palafrugell, sardana de Josep Casó, i després Catalònia, del compositor Amadeu Roig.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, que ens acaba d'interpretar les sardanes De vegades penso en Palafrugell, de Josep Cassú, i Catalònia, de Madeu Roig. Bé, i continuem amb el programa d'avui amb una sardana de Frederic Sirés que es diu Cala Fondo. I després una habanera interpretada per la cobla, la principal de la Bisbal, d'Emili Joanals, que es diu Malalt d'amor.

Hem pogut escoltar a la cobla la principal de la Bisbal, que ens ha ofert una sardana, Calafondo, de Frederic Sirés, i després aquesta havanera, Malalt d'amor, del compositor Emili Joanals. Bé, ara farem una petita pausa amb una mica de galop i després escoltarem dues sardanes de Josep Maria Tarrides amb unes gravacions molt, molt antigues, tretes de discs de 78 revolucions. Les sardanes es diuen Solitud i després Hores que volen. Són de Josep Maria Tarrides i l'escoltarem amb una cobla que ja fa molts anys que no existeix, que era la cobla Albert Martí. Però això serà d'aquí uns moments.

hem pogut escoltar aquestes dues gravacions molt, molt antigues d'unes sardanes de Josep Maria Tarrides, una d'elles molt coneguda, Solitud i Hores que volen, i les hem escoltat amb la cobla Albert Martí. Bé, i ara unes sardanes més podrem escoltar, aquesta vegada de Miquel Pons i Pinyol amb la cobla Sant Jordi. En primer lloc escoltem Dolça Esperança i després Record de Noces d'Argent.

Hem pogut escoltar la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb dues sardanes de Miquel Pons i Pinyol. Dolça Esperança i després Record de Noces d'Argent. Bé, i continuem amb aquest compositor, Miquel Pons i Pinyol, per escoltar avui les dues darreres sardanes. La primera es diu Sardanes a Masquefa i després Grup Sant Martí, i les podrem escoltar i ballar, si volem, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Acabem d'escoltar la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb dues boniques sardanes i balladores, de Miquel Pons i Pinyol. Sardanes amb esquefa i grup Sant Martí. Bé, amigues i amics, i així ja anem per acabar el dia d'avui. Escoltarem una sardana ja també que la vam posar en un altre moment, d'aquest compositor, Miquel Pons i Pinyol, amb la cobla Sant Jordi, que es diu El Patufa Paulinet. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins a aquest migdia a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment a les comarques del Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i poden afectar amb menys probabilitat també el Tarragonès. Anem a conèixer, doncs, més àmpliament la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Bon dia. Aquest diumenge tindrem dos variants meteorològics. El primer seran els núvols baixos i fins i tot algun ruixadet que pot haver a primera hora del matí a la Costa Daurada, i després el sol espaterrant que hi haurà a les comarques gironines i també a l'àrea metropolitana de Barcelona i Pirineu i Prepirineu. En canvi, a la tarda es formaran núvols baixos que taparan el cel al Pirineu i Prepirineu, també a les comarques de Lleida, i de fet a la depressió central catalana i també al Pirineu es poden formar alguns ruixats i algunes tempestes a la tarda localment fortes.
1: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons apunta el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa, doncs, el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I en plena de successos, Protecció Civil fa el seguiment a un incident a l'hotel Maramar de Comarruga, al Vendrell, on s'ha confinat preventivament l'establiment després que unes pastilles de clor que hi havia a l'aparcament s'hagin diluït a conseqüència de l'aigua acumulada per les fortes pluges d'ahir. Amb tot, no consten ferits ni persones ateses pel servei d'emergències. I en cultura, l'Occident Summerfest tanca la seva 5a edició amb 15.000 assistents i referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programats en el marc de l'esdeveniment, que s'ha celebrat a Puigcerdà, ha estat a càrrec de Taburete, que ha exhaurit totes les entrades. I en els esports, l'Espanyol perd amb el Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut de partit. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix?
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

joves! Fixeu-vos que Vesperon ja ha passat una setmana des del nostre darrer programa a les zones d'aquesta emissora i ja tornem a ser aquí amb la puntualitat britànica que ens caracteritza per tal de compartir amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb Andalusia, un país del sud d'Espanya que confronta amb Extremadura, Castella-La Manxa, Múrcia, Portugal, la mar Mediterrània i l'oceà Atlàntic. I està format per les províncies d'Almeria, Cádiz, Còrdoba, Jaén, Granada, Huelva, Màlaga i Sevilla, amb una població de prop de 9 milions d'habitants. De fet, i fetes aquestes primeres puntualitzacions, confesso que m'ha costat força preparar aquest programa, atesa la més que extensa varietat de característiques de tot tipus d'Andalusia. Com ara, i per citar només algunes, el flamenc en l'aspecte musical, les processons de Setmana Santa pel que fa a la tradició religiosa, la gastronomia amb els seus pescaïtos fritos, els olis, els xerès, el tapeo, on és costum que serveixin una tapa gratuïta amb la beguda, els pobles blancs, el parc de Doñana, els banys àrabs, els seus inigualables monuments i tantes coses que intentaré, molt probablement sense massa èxit, resumir al llarg d'aquests minuts. I ja sense més preàmbuls, començaré referint-me a una de les abans esmentades províncies, Granada, amb prop d'un milió d'habitants. La capital és la ciutat del mateix nom i destaquen com a poblacions importants Motril, Loja, Baza i Guadix. Si teniu ocasió de visitar-la, no deixeu pas de veure l'Alhambra, un dels monuments més espectaculars del món, herència de l'època musulmana. L'Albaicín i el Sacromonte, dos barris amb cases àrabs i coves on té lloc un espectacle de flamenc pur. O el Mirador de Sant Nicolàs, amb les millors vistes a l'Alhambra. I en l'aspecte musical, que és el que dona sentit a aquest nostre espai, estareu amb mi que no pot oblidar-se de cap manera la cançó Granada, escrita el 1932 pel compositor mexicà Agustín Lara, que la va dedicar a aquesta ciutat andalusa, que es veu que l'home no coneixia personalment i que va visitar 22 anys després de la composició. Ara és ni més ni menys que Alfredo Kraus qui ens la canta.

Almeria és, com ja he dit al començament, una de les 8 províncies andaluses que es troba al sud-est de la península Ibèrica i confronta amb Granada, Múrcia i la mar Mediterrània. La capital és la ciutat d'Almeria, situada al sud de la província i al centre de la badia homònima. La densitat de població és d'uns 80 habitants per quilòmetre quadrat, xifra sensiblement inferior a la mitjana espanyola. Aquesta província va ser creada pel Reial Decret de 30 de novembre de 1833 amb l'agrupació de localitats del Regne de Granada. Té una diòcesi, 8 partits judicials i 103 municipis, entre els quals figura Níjar, un dels més extensos d'Espanya amb gairebé 666 quilòmetres quadrats. En aquesta província es troben paratges verges amb aigües cristallines com les platges del Cabo de Gata i de los Muertos. I també hi ha el desert de Tavernes, l'únic desert d'Europa escenari de molts espagueti westerns i que vaig tenir l'oportunitat de visitar fa ja uns quants anys i on se'ns va oferir una representació força interessant i còmica d'una escena en uns dels saloons del Far West. I dit això, us convido a sentir tot seguit en Manolo Escobar, que ens interpreta Viva Almeria, un pas doble, obra de Francisco Almagro i Manuel Villacañas, que l'home va enregistrar l'any 1970.

Situada a l'Andalusia occidental, la província de Huelva limita amb Badajoz, Sevilla, Cádiz, Portugal i l'oceà Atlàntic, on es pot gaudir de les platges de la Costa de la Luz amb arenes daurades i aigües cristal·lines perfectes per desconnectar. També hi ha el Parc Nacional de Doñana, un paradís natural ple de biodiversitat ideal per als amants de la natura. I les mines de Rio Tinto, amb un paisatge marcià amb rius vermells degut als minerals del subsol. I especialment cal fer esment de les ermites del Rocío, on se celebra la famosa i multitudinària peregrinació de la Romeria del Rocío. I justament en relació amb aquest remarcable esdeveniment de la tradició onubense, us convido a escoltar a continuació Rocieros de la Feria, un grup especialitzat en sevillanes i rumbes, gèneres tradicionals andalusos, que ens interpreta la coneguda Salve Rociera.

Còrdoba és una altra de les províncies andaluses que confronta amb Badajoz, Ciudad Real, Sevilla, Granada, Màlaga i Jaén. A part de la capital, altres ciutats importants són Lucena, Puente Genil, Baena, Priego de Córdoba i Cabra. De Córdoba cal destacar especialment la mesquita, un important temple que combina art islàmic i cristià. Els banys àrabs, que presenten una experiència relaxant i històrica. Els chozos de los pedroches, antigues construccions de pedra que formen part del patrimoni rural andalús. Els patios, que cada maig es mostren plens de flors en un concurs espectacular. O el castell d'Almodóvar del Río, un impressionant castell medieval que va aparèixer a la coneguda sèrie Joc de Trons. I pel que fa a l'aspecte musical, relacionat també amb el món taurí, no podem oblidar la figura de Manuel Benítez, torero ben conegut com El Cordobés, natural de la localitat de Palma del Río. I ves per on ens va com en ell el dit el pasdoble titulat justament El Cordobés, que amb música de Juan Amador ens interpreta ara mateix la banda La Maestranza.

personatges històrics d'Andalusia és Blas Infante, conegut per la seva condició d'ideòleg de l'andalusisme en les seves vessants regionalista, federalista i nacionalista, que fou afusellat per militars del bando nacional als inicis de la Guerra Civil. D'ell és la lletra de l'himne d'Andalusia, que, amb la melodia de l'himne de Santo Dios, que cantaven els nens a les escoles pies andaluses i els jornalers de la conca del Guadalquivir, va ser publicat el 1933 per la Junta Liberalista d'Andalusia. I segons l'article 3.3 de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia del 2007, aquest himne ha estat declarat oficialment com a propi d'aquest país. Ara us convido a escoltar-lo, amb el respecte degut, en una interpretació de la banda de música de la Creu Roja de Sevilla.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Jaén és una altra de les 8 províncies d'Andalusia, ubicada en la part oriental del país, que confronta amb Còrdoba, Ciutat Real, Albacete i Granada. La seva capital és Jaén, que amb Linares, Úbeda, Baeza, Andújar, Martos, Bailén i Alcalá la Real és un dels municipis més importants. Jaén té, al costat d'altres paratges naturals protegits, 4 parcs naturals. El de la Sierra d'Andújar, el de la Sierra Mágina, el de Despeñaperros i el de les Sierres de Cazorla, Segura i Les Villas, que, perquè us feu una idea, té una extensió més gran que la Rioja. Jaén, amb unes 550.000 hectàrees d'olivars, és la major productora mundial d'oli d'oliva. Tota sola produeix més oli que el segon productor mundial, que és Itàlia. I justament en relació amb aquest fet, em pou posar-vos ara el tema Andaluces de Jaén, basat en el poema Aceituneros, escrit per Miguel Hernández l'any 1937, i el que Paco Ibáñez, que és qui ens l'interpreta ara, va posar música el 1967.

Granada, Sevilla i Còrdoba. Amb una població d'un milió i mig d'habitants distribuïts en 100 municipis, té la capital en la ciutat homònima i, d'entre els municipis més importants, cal destacar Antequera, Torremolinos, Marbella, Fuengirola i Ronda. D'aquesta província em permeto destacar el Torcal d'Antequera, amb uns paisatges de roca calcària amb formes espectaculars. Els dòlmens també d'Antequera, uns monuments megalítics considerats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El Teatre Romà, un dels vestigis romans més ben conservats d'Andalusia. Les coves de la Pileta, amb pintures rupestres de més de 20.000 anys. I el Caminito del Rei, un camí impressionant penjat sobre un congost. I dit això, us convido a gaudir de la veu de Miguel Aceves Mejía, que ens interpreta La Malagueña, sisè moviment de la suite Andalusia, composta l'any 1933 per Ernesto Lecuona i que, des de llavors, ha estat adaptada a gèneres de pop, jazz i fins i tot bandes musicals.

capital d'Andalusia, tothom ho sap, és Sevilla, capital igualment de la província del mateix nom, que confronta amb Màlaga, Cádiz, Huelva, Córdoba i Badajoz. Écija, Estepa, Morón de la Frontera i Alcalá de Guadaira són algunes de les ciutats més importants. En l'aspecte més turístic, cal destacar, pel que fa a la capital, la plaça d'Espanya, construïda per l'exposició iberoamericana del 1929, la Giralda i la Catedral de Sevilla, una de les catedrals gòtiques més grans, amb una icònica torre d'estil àrab, i, per descomptat, la Fèria d'Abril, una festa de cavalls, casetes, sevillanes i alegria desbordant. I fora de la capital, la necròpolis de Carmona, d'època romana, i el conjunt arqueològic d'Itàlica, una ciutat romana amb un amfiteatre impressionant, on es va rodar també Joc de Trons. Ah, i de Sevilla, les sevillanes, una breu mostra de les quals podem escoltar tot seguit amb el conjunt Raya Real, que ens interpreten, sense cap interrupció, Por el Puente de Triana, de Caramelo, Van pa la Feria i Ya huele a Feria.

Tocant al municipi gadità de la línia de la Concepció, es troba a Gibraltar, un penyal convertit en fortalesa i britànic des del Tractat d'Utrecht el 1713. La ciutat de Gibraltar és un centre bancari, turístic i base de l'armada britànica, i Espanya n'ha reclamat la sobirania en diverses ocasions, cosa que, de tant en tant, ha complicat les relacions entre tots dos estats. I, dintre del que hom podria considerar com a patriotisme franquista de socarrel, el cantant José Luis Moreno Gordo, artísticament conegut com José Luis i su guitarra, va enregistrar l'any 1966 el tema Gibraltar Espanyol, que, per imperatiu radiofònic, em veig obligat a posar-vos, i l'audició del qual serveix com a penitència pels vostres pecats. Queda ben segur que en teníeu!

0: començament d'aquest espai us he parlat de les processons de Setmana Santa. Cal tenir present que, en arribar a Andalusia per aquestes dates, Andalusia es transforma i els andalusos surten al carrer per celebrar la Setmana Santa amb imatges d'una gran riquesa artística que es passegen pels carrers entre els llums dels ciris, el colorit de les túniques dels natzarens i la música de les bandes de tambors i cornetes. Tot això, unit a les olors de l'encens i el taronger, fa que sorgeixi la màgia i es desperti un sentiment de privilegi en tot aquell que el presencia. Les saetes, al pas de les processons, són un més dels elements que configuren aquest esdeveniment. I en aquest sentit, m'és molt més que grat posar-vos ara una de les cançons de l'àlbum que l'any 1969 Joan Manuel Serrat va dedicar al gran poeta Antonio Machado, la titulada justament La Saeta.
1: Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar.

Si no m'he descomptat, crec que encara em falta Cádiz, una altra de les províncies d'Andalusia que s'ubica en la part occidental del país i que gaudeix d'un dels climes més benignes de la península Ibèrica durant bona part de l'any. Destaquen les seves platges llargues i de sorra fina, moltes d'elles encara no urbanitzades ni gaire explotades turísticament. Juntament amb Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, el Puerto de Santa María, Medina Sidonia, Barbate, San Fernando i San Roque, cal destacar la capital, Cádiz, de la que els efectes d'aquest nostre espai em permeto destacar particularment els seus carnavals, amb les conegudes xirigotes, de les que us ofereixo ara una mostra amb les talegueres, liderades per Susana Ginesta i caracteritzades per interpretar el paper de presidiàries amb monos de color taronja i amb actuacions plenes d'humor i crítica social. La peça que ens interpreten du per títol Rock de la Soledad. I si pareu un xic d'atenció a la lletra, entendreu per què les he triat. Deixant de banda que en tenen altres peces una miqueta més picants, com ara El Clitorito, que, si esteu interessats, podeu trobar al YouTube.

Atès que encara em queden uns breus segons de programa, i tot i que ja us he parlat de Còrdoba, em plau ara, per acabar, posar-vos un xic de la versió que los relàmpagos van fer d'una de les obres del pianista Isaac Albéniz, la peça número 4 de la suite Cantos d'Espanya, opus 23, titulada justament Còrdoba, amb la que m'acomiado de tots vosaltres, sense desaprofitar la vinentesa, per convocar-vos per al proper programa, a les zones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb les paraules, tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu benissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre. El Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses de caràcter local poden afectar amb menys probabilitat també el Tarragonès. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema La remigració salva Europa i es van sentir proclames com ara no és immigració, és invasió, entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons apunta el consistori. I en cultura parlem de castells, perquè la colla jove Xiquets de Valls visita avui la Festa Major d'Igualada abans d'afrontar el primer tram clau de la temporada, la Diada de Sant Fèlix. La colla vallenca espera portar el 2 de 9 amb folre i manilles i els dos castells bàsics de 9. Per la seva banda, els moixiganguers d'Igualada podrien fer la primera tripleta màgica de la temporada, una diada que es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Ens porta més detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La colla jove Xiquets de Valls visita Igualada abans de la important cita de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Els del carrer d'en Gasó arriben després de fer la millor actuació de la temporada a la Bisbal del Penedès amb un 2 de 9 en folre i manilles imperial i amb un 4 de 9 net que confirma el gran moment de les joves. A la Festa Major d'Igualada, els Diables Vermells tenen previst portar el 2 de 9 en folre i manilles acompanyat dels dos castells bàsics de 9 i un pilar de 7 en folre. La colla local, els moixiganguers d'Igualada, esperen descarregar la tripleta màgica juntant per primer cop a la seva Festa Major el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 5 de 8. Seria el primer cop que els de la noia juntessin els dos bàsics de 9 i, conseqüentment, la tripleta màgica per la seva Festa Major. Finalment, també seran a plaça els Xiquets de Reus, que tenen com a objectiu repetir la millor actuació de la temporada fins ara, tornant a descarregar el 5 de 8 i portant els dos castells bàsics de 8. Actuació calcada, a la que ja van completar el passat 25 de juliol a les festes del barri de Santa Anna. L'actuació de la Festa Major d'Igualada celebrarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
1: I en els esports, l'Espanyol perd amb el Real Madrid per 1-2 amb un gol dels blancs a l'últim minut. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. I en ciclisme, l'eslové Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta després d'imposar-se ahir a la contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya manté amb cada cop menys probabilitat aquesta previsió. Es mantenen els avisos amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment a les comarques del Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses de caràcter local també podrien afectar, això sí, amb menys probabilitat, al Tarragonès. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinents a una determinada ètnia, raça o nació. Segons apunta el consistori, el govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I en plana de successos, Protecció Civil continua el seguiment d'un incident a l'hotel Maramar de Coma-ruga, al Vendrell, on s'ha confinat preventivament l'establiment després que unes pastilles de clor que hi havia a l'aparcament s'hagin diluït a conseqüència de l'aigua acumulada per les fortes pluges d'ahir. Amb tot, no consten ferits ni persones ateses pels serveis d'emergències. Més successos, un dels principals sospitosos d'haver incitat part dels aldarulls que van sacsejar a Lleida ara fa una setmana ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un jove de 19 anys que està acusat d'haver fet una crida a través de les xarxes socials a agredir pakistanesos i la policia catalana. A més, se li atribueix haver ferit dues persones amb un arma de balins. I encara més successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que es va decretar el 20 de setembre i que va cremar 9,46 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals van permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari. I tanquem amb els esports. En ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta després d'imposar-se ja la contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

Benvinguts al Museu Municipal, que per un dia es converteix en auditori de ràdio. D'aquí uns moments els oferirem en directe i cara al públic la realització d'un programa especial de teatre a la ràdio. La màgia de la ràdio, amb tota la seva intensitat, posat al servei d'una dramatització teatral, que en aquest cas està dedicada al poeta i escriptor Josep Maria de Sagarra. El títol del programa és Sagarrianes, ja que es tracta d'interpretar un recull de fragments d'obres de teatre i també de dir alguns poemes del popular autor. La vinculació del museu amb el teatre és evident. Només cal donar una ullada a les vitrines que poden trobar entrant a la dreta i veuran exposades una sèrie de publicacions, algunes d'elles relacionades amb el món teatral i poètic. I recordar també que en una petita sala d'aquest museu hi ha material dedicat al record de la que va ser una gran actriu, molinenca de naixement, Margarida Xirgo. Així doncs, és palesa la relació de sempre entre el museu, el teatre i la ràdio.

El programa de ràdio que podran escoltar tot seguit té com a finalitat primera donar a conèixer com es fa una dramatització a la ràdio. Sabem molt bé que fer-lo cara al públic significa perdre la màgia que té implícita la ràdio. Però pensem que si vostès hi posen de la seva part, l'experiència pot resultar, si més no, interessant. Hauran de fer un exercici d'imaginació complementari del que fan quan escolten la ràdio, ja que avui, aquí, veuran els actors i actrius que llegeixen, cosa que no succeeix a la ràdio. Però estem segurs que sabran adaptar-se a aquesta nova experiència. La capacitat que té la ràdio per crear imatges a través de la veu, els efectes i la música és immensa i proporciona a aquells que en són habituals oients magnífics moments de recreació única. Comença Teatre a la Ràdio, en directe, cara al públic, al Museu Municipal.

Molins de Rei presenta Teatre a la ràdio al museu. Avui els oferim Sagarrianes, un recull de l'obra literària de Josep Maria de Sagarra.

Segarrianes és un recull de fragments d'obres de teatre i poemes seleccionats d'entre l'àmplia producció literària de l'autor. Segarrianes serà interpretat en directe i cara al públic per Núria Rubió, Mireia Pons, Núria Mas, Manel Ferrer, Xavier Gardés i Artur Mas. Participant-hi també en enregistrament prèviament a la ràdio, Lluís Pasqual i Arnau Armengol. Control de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas.

Bona tarda a tothom. És per mi un plaer estar aquí a Molins de Rei després de tants anys. Tal vegada vostès no sàpiguen que la meva presència a la vila va lligada a la poesia. Bé, concretament als Jocs Florals de l'any 1951, en els que vaig ser distingit amb el Premi Extraordinari de Poesia Dramàtica. Bé, en aquells anys això ho deien i es deia en castellà, i encara que fossin Juegos Florales, naturalment el poema premiat estava escrit en català. El poema premiat es titulà Garí i Guifré i tenia 184 versos. Sí, sí, ja ho sé, molt, molt llarg, sí, una passada de versos, però abans les coses es feien així. El meu contacte amb Molins de Rei va ser un contacte efímer, però en guardo un bon record. Si no estic mal informat, foren aquells els últims Jocs Florals celebrats a aquesta vila. Recordo que en el jurat hi havia gent tan qualificada com Josep Maria López Picó, Octavi Saltó, Josep Cariteu, Leandro Amigó, Josep Julià i Mateu Genés i Duran, un poeta local d'extraordinària i fina sensibilitat que posteriorment va escriure el magnífic poema per a teatre La Sacra Passió del Natzarè, que sé que representen vostès cada any aquí a la vila. Bé, com els deia, avui tinc el goig d'estar entre vostès per presentar-los-hi el que he titulat Segarrianes. O sigui, tot un seguit d'obres que vaig escriure en diferents moments de la meva vida, diguem-ne literària. Podran escoltar, doncs, varis fragments de diferents obres de teatre i també tot un seguit de poemes. Em plau especialment fer-ho en aquest espai, el del Museu Municipal, on en una de les vitrines dedicades als llibres s'hi pot veure un exemplar del recull dels premis dels Jocs Florals de l'any 1951 en els que vaig participar i tan bon record em van deixar. Els museus són temples del record i no descobriré res de nou dient que els records són, moltes vegades, elements indispensables per la vida quotidiana. Vaig néixer a Barcelona el dia 5 de març de l'any 1894. El número 33 del carrer de Mercaders i em va posar de nom Josep Maria. Per part del meu pare em van afegir de Segarra i per part de la meva mare de Castellarnau. Haig de proclamar que vaig néixer en el si d'una família benestant i, per tant, vaig gaudir d'una infantesa excepcional. Em van portar als millors col·legis i fins i tot vaig tenir professor particular. Vaig començar a escriure versos quan només tenia 5 anys, no, o potser 6, no ho recordo molt bé. A casa teníem una biblioteca molt completa i el meu afany de lectura em va omplir de coneixements. Aquest és un gran bé, el de la lectura, que distreu i ensenya a la vegada. Vaig conèixer i vaig poder aprendre de grans autors com Calderón de la Barca, José Zorrilla, Núñez de Arce, Pitarra i Verdaguer, entre molts d'altres. Jo diria que l'entrada als jesuïtes al carrer de Cas fou decisiva per la meva formació literària. El meu mentor, pare Esteve Moreu, em va estimular a la lectura i també a la creació. Ell em va dirigir a ampliar el ventall d'autors que em convenia de llegir. Van entrar en el meu coneixement Virgili, Aldant, Verlaine, Baudelaire, Maragall, Machado, Juan Ramón Jiménez i, sobretot, Shakespeare. Tenia 15 anys quan vaig publicar els primers versos i vaig aconseguir diversos premis en Jocs Florals i altres certàmens. A l'any 1931 em donen el títol de mestre en Gai Saber. Ja poden suposar vostès que vaig escriure molt i no els en faré pas una relació massa extensa, doncs vull que es quedin aquí amb nosaltres i no m'abandonin per passat. Jo tenia, és cert, una mica, bé, bastant. Bé, doncs sí, d'acord, molt mala fama. Vaig ser bohemi, vaig ser viatger, aficionat a l'oci, a les tertúlies i als espectacles nocturns. La nit era per mi l'espai del dia en el que més bé em sentia i en el qual tota la meva força creativa agafava vida plena i total.
Això, aquesta manera de viure, va durar bastants anys. En el fons, mai vaig deixar de viure una mica disbauxat. La terrible guerra civil, però, va fer que les coses canviessin. A l'any 1936 me'n vaig a París i ja amb 42 anys em caso amb l'estimada Mercè Devesa. Vàrem fer un llarg, intens viatge i de tornada a París em vaig posar a traduir en vers la Divina Comèdia. Retorno a Barcelona l'any 1940, el mes d'agost, i em dedico sobretot a traduir l'obra de Shakespeare. Quan l'any 1946 es pot tornar, perquè les autoritats ho permeten, a representar teatre en català, segueixo fent originals amb més o menys èxit de crítica i públic. Haig de reconèixer, això sí, que d'aquesta última etapa l'obra més reixida i aplaudida va ser La ferida lluminosa. I bé, senyores i senyors, en aquesta vida tot allò que comença s'acaba. Ja els he dit que vaig néixer el dia 5 de març de 1894. Ara els he de dir que vaig morir a Barcelona el dia 27 de setembre de 1961. Vaig viure, doncs, 67 anys, intensos, plens de moments de joia indescriptible, però també de moments difícils i plens d'angoixa. La guerra, la maleïda guerra civil, la confrontació més horrorosa que pugui haver-hi entre ciutadans d'un mateix país. Però jo, Josep Maria de Segarra, sóc aquí, virtual, irreal, diguin-li com vulguin, amb el seu permís, jo, doncs, Josep Maria de Segarra i Castellarnau, els aniré conduint al llarg d'aquest programa de teatre a la ràdio. Així doncs, tot seguit, els oferirem fragments d'obres de teatre i acabarem aquesta ballada escoltant un recull de poemes.

L'obra que va reflectir els costums barcelonins de les Rambles és La Rambla de les Floristes. El personatge central, l'Antònia, és tot un caràcter, i en la seva manera de fer i de sentir dona personalitat a aquelles parades de flors que també servien perquè molts hi anessin a passar el temps i a fer conversa. Un d'aquests és precisament Don Ramon, enamorat d'Antònia, que en l'escena que podran escoltar veu rebutjades les seves pretensions. La Rambla de les Floristes va ser estrenada el 21 de març de l'any 1935 al Teatre Poliorama de Barcelona. Mira, en aquesta ocasió jo mateix marcaré aquest personatge del Don Ramon. L'Antònia, la florista de la Rambla, la interpreta la Núria Rubió.

0: No, no, no, Antònia, no, no. En Banús no m'interessa. Ara vinc a parlar de tu i de mi.
1: Com sempre, no és pas nova la disfressa.
0: No, però avui...
1: Parli, parli.
0: Antònia, així és inútil. Així no hi ha manera. Avui més...
1: Com vol dir?
0: No sé, més natural. T'ho demano, comprens? No tan severa. Que no et vinc a insultar ni a fer-te mal. Antònia, he pensat molt des d'aquell dia que tu em vas contestar i aturar els peus. He perdut la poca esma que tenia. I he patit. Tant si ho creus com si no ho creus. Des d'aquell dia, jo no sóc el que era. He intentat oblidar-te inútilment.
1: Torna a insistir.
0: D'una manera, Antònia, però una miqueta diferent.
1: Ai, Verge Santa.
0: No, no tindràs paciència? No callaràs?
1: Segueixi. Ja pot dir.
0: Ara parlo amb el cor i amb la consciència. Escolta, Antònia, vols casar-te amb mi?
1: Don Ramon, amb vostè? Quina figura. Jo casada amb vostè? Faria goig. Però per Déu, no sigui criatura. És que se n'enriu de mi o s'ha tornat boig?
0: Em contestes això? I és l'esperança que em dones?
1: No m'agrada fer els gegants.
0: Antònia, és el moment de la venjança? Em dius això pel que vaig dir-te abans? Ets cruel i és la ràbia que t'arbora.
1: No ho cregui pas.
0: L'Antònia s'ha venjat.
1: No, don Ramon. És que una servidora es pensa que potser s'ha trastocat. Un senyor com vostè i una florista com ara jo?
0: Com ara tu?
1: No ho sé. Ho trobo un casament molt modernista. Un casament que no estaria bé.
0: Parlo seriosament. No és bogeria. Perquè pensin els altres més igual. T'ho demano amb el cor.
1: Alabat sia. Doncs jo també li parlaré formal. Jo no vull que la gent de Barcelona el prenguin per un coco empedanit, que per recurs es casa amb la minyona. Jo no vull, don Ramon, que sigui dit. Ni per vostè, ni ho vull per mi mateixa. Jo conec el meu braç i el meu carrer. Jo tinc un pit que em canta i que no es queixa. I a tot arreu faig el primer paper. Però el faig sent l'Antònia, la florista i res més. I comprengui'm, don Ramon. Encara no he perdut el món de vista i sé el lloc que em pertoca en aquest món. Vostè té parentela presumida que parla de noblesa i senyoriu. I jo no vull trobar-m'hi cohibida. No vull desentonar i caure del niu, ni exposar-me que algú em giri la cara. Conec la pell que gasten certs senyors. Ja veu, don Ramon, que sóc ben clara i que tinc un motiu prou poderós per agrair la dolça deferència i al mateix temps per no poder acceptar. I jo parlo amb el cor i la consciència i li asseguro que no em vull venjar.
0: Vals molt més tu que totes les parentes i et pots riure de tot el senyoriu. Si tu no saps per mi el que representes i no comprens quin sentiment tan viu després d'haver escoltat com plou i trona, m'obliga ara a ajupir-me al teu davant i a dir-te si vols ser la meva dona. Antònia, tu per mi...
1: No corri tant. Gràcies pel sentiment i la paraula. Per això que no havia escoltat mai. Potser jo fora digna de la taula d'un senyor com vostè i els altres, rai. Però tinc un motiu més fort. És el que em crida i el que m'atura. Veu aquestes flors i aquesta rambla? Això és la meva vida. Això és el meu orgull i el meu repòs. Jo hi vaig néixer. Vaig ser-hi de menuda. I venent roses he arribat a gran. I ara que sóc un xic galta caiguda, si em treuen de la rambla em mataran. Perquè jo aquí respiro un aire lliure, pobre, però amb un rei a dins del cos. I no comprenc una altra llei de viure. Vostè sap què és la rambla de les flors? Hi ha més pelats que rics, més gent guillada que gent amb el cervell apuntalat. I passa fum, neguit i terregada, i un món una miqueta estomacat. Un fa ballar el despit, l'altre la mona, les noies tendres fan ballar-hi el cor. És la sala de ball de Barcelona i el sol ve a fer-hi de catifa d'or. La pela de taronja aquí no enganya. Tothom per relliscar-hi és admès. Venen del mar i venen de muntanya. Per entrar dins del ball no es paga res. De vegades, la cobla s'embarbussa i el ball s'infla de crits i crida fort, i entre xiulets i sabres i batussa s'engega una pistola i cau un mort. Però és un ai. I torna la riuada, i torna el ball gronxant-se amunt i avall, i tornen els ocells dalt de la branca a fer entremaliadures de cristall. I les floristes amanim les toies, i els gossos fugen rosegant un os, i brillen les dents blanques de les noies davant de les parades de les flors. Les parades vermelles. I un se n'adona que aquest vermell mossut, tibant i humit, és el color que dura més estona damunt del llavi fresc de Barcelona, que no es cansa de riure dia i nit. És tot un cel de blau i d'alegria, aquesta rambla meva, i em fa esglai pensar que puc deixar-la sols un dia. La Rambla i jo no hem d'apartar-nos mai. I quan sigui una vella corsetada, amb tot aquest cabell pensit i blanc, em trobaran al peu de la parada, com si jo hi defensés la meva sang. I els que passen em vegin sense vista i tremolant-me el pom dins de la mà, diran: guaiteu l'Antònia, la florista, ja no pot ni cridar ni caminar, i xeruga com és, plena de noses i de dolors, encara té prou cor, fidel a la parada de les roses, fins que la vingui a recollir la mort. I si jo penso així, no cal que vingui a cantar-me, ni em pot commoure el pit, per molta simpatia que li tingui, per molt que li agraeixi el que m'ha dit, i vostè hi torni amb una veu sincera i amb el més noble sentiment desclòs. No veu que no puc ser d'altra manera si sóc tant de la Rambla de les Flors?
0: Tens raó. I és potser perquè m'estreba el perfum de la Rambla com ningú que he desitjat fer-te la meva dona. Perquè la Rambla de les Flors ets tu. És per això i pel teu cor de rosa viva al costat del meu cor que he somiat fer-te del meu amor reina i captiva. És per això que el meu somni s'ha acabat. Tens raó. Hi ha més llum, més alegria, i la Rambla és un món més de debò que la casa i el llit que t'oferia un pobre amic, malhumorat com jo. Perdona'm, perdona'm altre cop. Perdona'm que hagi torbat per uns moments la teva pau.
1: No, don Ramon, encara no se'n vagi. Vol que li posi aquest clavell al trau? I demà, i l'endemà, que no el voldria. I un any, i un altre, i fins que sigui un vell i jo sigui una vella, cada dia no voldrà que li posi aquest clavell?

Aquest fragment de la Rambla de les Floristes ens ha donat a conèixer una dona d'esperit valent i voluntat ferma. Aquesta Antònia, que ha interpretat la Núria Rubió, és encara avui un dels personatges femenins més populars, sense oblidar, naturalment, la Glòria, de l'Hostal de la Glòria, una altra de les meves obres més populars, que es va estrenar a Barcelona l'any 1931.

Ara escoltarem un fragment d'una obra d'ambient mariner. Bé, no ben bé d'ambient de mariners pescadors, sinó de mariners de vaixells de transport. L'acció que escoltaran passa en el pati de la casa de Daniel, patró i armador de vaixells, home ja fet, vell llop de mar, que en un dels seus viatges va recollir una noia bastant més jove que ell i de la que es va enamorar. Les coses de la vida i de l'amor són complexes i vaig fer que la parella del Daniel i la reina, que aquest és el nom d'ella, tinguessin una escena encesa de sentiments i clarificadora de les intencions de cada un. El paper de reina, la jove recollida, cobra els ulls a una realitat il·lusionant, el farà la Núria Mas. I el paper de Daniel, el treballat armador, enamorat d'ella, l'interpreta el Manel Ferrer. Reina es va estrenar el 20 d'abril de l'any 1935 al Teatre Nou de Barcelona.

0: cara l'alegria escrita. L'alegria del port, sempre del port.
1: No ho creguis pas, Daniel. Vinc de l'ermita. Quina tarda més fresca. He tingut sort.
0: Tu, de l'ermita?
1: Sí, potser t'estranya.
0: Per veure el mar, la reina s'ha enfilat.
1: Per veure el mar i veure la muntanya. Per veure una mica tot plegat. He vist coses, Daniel. No coneixia només que el moll i això. No havia mai esguardat tota aquesta rodalia. Des de l'ermita agafes més espai. Es veu el poble i tot un tros de serra. I valls enllà, i conreus magres, i verds. Guanya molt des de dalt aquesta terra. I una té els ulls més amples, més desperts. I trobes tan a gust el paisatge i tan fet a la mida del teu cor que de moment ni penses en la platja ni te'n recordes del neguit del port.
0: Què tens, reina?
1: Res.
0: Si l'ullet plora?
1: És de calma, Daniel. Dels aires fins. Després d'haver mirat molt mar enfora, han mirat una mica terra endins els meus ulls. I és això. És la gran sorpresa de sentir i descobrir i endevinar. Si ets donada una mica a la tendresa, hi ha sorpreses al món que et fan plorar.
0: No t'entenc. No sé pas el que m'ha dit el teu cap.
1: No m'ha dit res, Daniel.
0: Reina, què has anat a fer a dalt de l'ermita?
1: Cercar un camí per acostar-me al cel.
0: Parles com ha parlat l'Estiverola, amb un to de misteri, vergonyant. I has pujat amb algú?
1: I he pujat sola.
0: Reina, ja saps que els mariners se'n van?
1: Els mariners? Avui?
0: Sí, aquesta tarda. Amb el Cristià ho hem decidit a des, perquè el buc del vaixell ja té prou farda.
1: És de debò? Se'n van els mariners?
0: Reina, baixes els ulls amb timidesa. La galta s'atendeix de carmesí. Això per tu també és una sorpresa, però no com l'ermita.
1: Què vols dir?
0: Vull dir que ara et despertes, criatura, i sents olor del port, sents el quitrà.
1: Què significa la mirada dura?
0: Vols escoltar-me i vols que et parli clar? Reina, jo he vist el plor del teu malviure. Aquest poble és per tu una pena greu. I jo sempre t'he dit que tu eres lliure, que no t'hi vull per força al costat meu. I el moment que et plagui separar-te, la porta del Daniel se t'obrirà. Quan vas venir al vaixell, no vaig comprar-te. Jo només, reina, et vaig donar la mà.
1: Ja ho sé. Em vas demanar la companyia i ni tan sols vas regalar-me en ell. El crit del mar ens va lligar aquell dia.
0: Vols dir-me què ha passat amb l'Albanell? I què és aquest desfer estones malaltes amb un riure esqueixat i un llavi encès? I aquest mirar-vos i acostar les galtes? Vols dir-me què ha passat?
1: No ha passat res.
0: No m'enganyis, reina, que es desperta al davant dels meus ulls la veritat. No tinguis por. La porta és ben oberta.
1: No ha passat res, Daniel. Tot s'ha acabat.
0: Aquests dies t'he vist desfigurada, amb un cor desbocat i un riure franc. Els mariners només amb l'arribada t'han pintat de vermell tota la sang. I la colla del mar, viva i xisclaire, t'ha refrescat les ganes de fugir. I el més jove de tots i de més aire se t'ha fet seva i t'ha apartat de mi. No et pensis, jo sóc fort. Jo podria, si fos cert el que em balla pel cervell, treure les ungles i la valentia i trencar-li la cara a l'Albanell. I trencar-te-la tu. I la gent del poble trobaria la feta d'un gran to. I dirien i tot que això és molt noble i que això es cau a un mariner com jo. Si em faltessis amb ell, jo em venjaria. I un cop venjat ja puc aixecar el front. Però et pregunto, reina, què en trauria? Què se'n treu de venjar-se en aquest món? Em curaria el mal? Si el que a mi em pesa no és que de mi se'n pugui riure algú. Si jo vull una mica de tendresa. Si el que jo vull és que m'estimis tu. Per això, quan sents que et crida l'aventura, pensa en mi, en nostra pena i en nostre esplai. Fa 3 anys que t'estimo, criatura, i ara, reina, t'estimo més que mai. I et torno a dir que ets lliure. No, no et queixis. No et seguiré amb el ganivet que llu. Però, reina, et demano que no em deixis, perquè jo no puc viure sense tu. I ara, reina, contesta'm, si vols, parla. Ja veus que jo no puc parlar més clar.
1: Dóna'm la teva mà, que vull besar-la. Em sents, Daniel? Et vull besar la mà. Escolta, no t'adones que és mentida el teu neguit i el teu pressentiment? No ho veus, que ja és curada la ferida? Jo també et vull parlar sincerament. És cert que jo he tingut la pell cremada pel vent del mar, desvergonyit i fort, que he viscut moltes hores apartada de tu, que he desitjat la teva mort. No, no estalvio les paraules franques. És cert que un mariner amb el seu esguard i amb la mentida d'unes dents molt blanques m'ha fet sentir a la sang el crit del mar. Però al moment de fer la balançada, quan m'hi abocaven tots els sentiments, he vist la veritat esborronada i he conegut l'engany d'aquestes dents. I com quan sents la carn que se t'esqueixa d'una torçada i et fa aquell dolor, he vist la veritat de mi mateixa. M'he sentit sola i tremolant de por. I m'he sentit tan buida, tan petita, tan sense ni cadena ni ronsal. I una dona m'ha dit: puja a l'ermita, puja a veure les coses des de dalt. I les he vist, Daniel. En poca estona l'esbarzer de les venes m'ha florit. I ha anat lluny, molt més lluny que un tret de fona. S'hi ha canviat en un dia i una nit. He canviat tant que ara el meu pit reposa lliure del crit del mar, lliure del pes. I ara em sembla que sóc alguna cosa, perquè em penso que abans jo no era res. I contestant a l'angúnia del teu llavi, puc dir-te que l'ermita m'ha ensenyat que per aquell dia que l'amor s'acabi ens toca tenir a punt la caritat, que compta molt més que el fum de bogeries, aquell caliu somort però constant, i aquella comprensió que ve molts dies de patir i de callar i d'anar tirant, que l'amor va passant com una llima damunt del cor i que no hi passa en va, i que val més un home que t'estima que un home que només et fa somiar. Per això, Daniel, no t'esgarrifis massa, ni et malfis de res ni de ningú. Si el mariner és el foc que crema i passa, jo et dic, Daniel, que la tendresa

La reina i el Daniel. Dos personatges que tenen, penso jo, força personalitat i uns sentiments a flor de pell que els qualifica. La Núria Mas i el Manel Ferrer.

Ara els parlo d'una obra una mica desafortunada. No, no per l'obra en si, que va tenir molt bona crítica i acollida del públic, sinó pel desgavell que amb ella van fer els productors. La van programar, la van treure de cartell, la van reposar, la van tornar a treure... En fi, un desastre que naturalment va perjudicar clarament a l'obra. Estic parlant del Prestigi dels morts, una obra que tracta d'una societat tancada en ella mateixa, plena de prejudicis,

estem fent ràdio. Estem llegint tota l'estona. I dic que no és normal perquè els intèrprets no llegeixen. A la ràdio llegim sempre. Però en aquest cas tenim la sort de comptar amb els intèrprets que precisament van representar a l'escena, ells mateixos, els papers que interpretaran aquí. Aprofitarem, doncs, la vinentesa i veurem a l'Alba Oliver i l'Albert Aguilar en una trobada que tenen després de 2 anys d'haver-se separat. La trobada la tenen al cementiri. L'Alba és la Mireia Pons i l'Albert és el Xavier Gardés.

0: Mare meva, ajudeu-me. Albert, tu...
1: No sóc un espectre, ni sóc fruit d'aquesta branca tapeïda que es nodreix del silenci de la mort. Sóc Albert, i encara sóc de carn. I juro que en passar aquestes tombes no sospitava que t'hi trobaria. Tot ha estat una casualitat. Jo no l'he preparada, aquesta escena, i donaria la meva sang perquè això, que ara ja és inevitable, no s'hagués produït.
0: Albert, saps que demà és la meva boda.
1: Alba, ho sabia.
0: Doncs, per què has vingut? La teva mare.
1: Sí, la meva mare. Com que no he arribat a temps per sentir-li l'esquins del cor, per cloure-li els ulls i plegar-li els braços, no he tingut cap interès en anar a l'enterrament. Per què? Ella és ben freda i tota la ciutat tant se me'n dona. Ara que ja som fora, he saltat com un lladre aquí dins per olorar la mica de la terra remoguda. Alba, això és tot. I et prego que et refacis del teu esverament. I que no pensis que jo t'he vist, ni que jo sigui el món.
0: Albert, si ets tu, i ets viu, com oblidar aquesta mirada teva que no em deixa dormir? Escolta'm, Albert, ni la boda de demà, ni la dignitat del meu pare, ni els fums de la nostra família, ni la bona fe del meu promès, sents res, res d'aquest món farà que jo t'oblidi. Digues que sí, Albert, digues que sí, i ara i per sempre sóc teva, ben teva.
1: Alba, Alba, criatura de tots els meus somnis, demana la cendra de la teva mare que jo sigui per tu carn aixerraïda que no desperta desig. Branca de l'ers estimada només per l'ombra que projecta. Aigua sense gust que la llengua només dona frescor de repòs. Paraula d'amic que no deixa engruna de pebre la sang. Alba, Alba, no vulguis forçar brutalment el silenci dels morts. No vulguis la confessió inconfessable. No vulguis que el teu desig de sobte es converteixi en fàstic de tu mateixa, adonant-te dels teus impossibles sentiments. No vulguis passar per les penes espantoses que jo ja he passat. No m'exigeixis res més.
0: Però és que no sents com els homes, Albert. És que ets un monstre. És que tens els braços impotents a la més trista abraçada.
1: Criatura que portes la vena als ulls d'una sang mal dirigida. M'és igual que insultis en mi el que en altres homes és una vanitat. Creu-me un monstre, Alba. M'és igual. Aleshores no vaig tenir coratge per presentar-me als teus ulls, Alba. Ara tampoc en tenia. És l'atzar que m'ha plantat davant teu perquè amb les meves paraules defensi l'honor i el prestigi dels morts. I et juro que defenso aquest prestigi precisament perquè el sento tan a la vora i perquè respiro el clima dels morts. Oh, i Alba, si no em sentís la llengua dominada per la fredor de les tombes i si em trobés en un altre lloc, davant dels teus ulls implacables, aquest prestigi dels morts potser no el defensaria.
0: Però què vols dir-me amb això dels morts?
1: Vull dir-te que et casis amb el teu promès. Que procuris sentir la seva carn i el seu alè amb desig de fecunditat. Que procuris donar-li fills i no et facis la desmenjada als seus braços. No siguis la malcasada de l'enyorament. No siguis l'adúltera que ofèn el marit amb

0: Una ombra impossible.
1: Albert! Et tinc odi.
2: Beneït el teu odi, Alba. Adorable criatura. Odia'm. I pensar que a mi em fora tan dolç, tan dolç...
1: Què digues, digues?
2: Tenir-te a la vora del cor, però no massa a la vora. I que sentís el que sent una font que li fa companyia encara que no la vegi. I mirar-te de tant en tant als ulls i dir-te: Alba, germana meva, te'n recordes quan tu i jo ens donàvem les mans en el jardí i no sentíem ni por ni vergonya perquè teníem la sang alterada només pels xiscles de les orenetes? Alba, germana meva...
1: Vés-te'n, Albert, vés-te'n. Insensible botxí de les meves millors hores. Vés-te'n, que em parles amb el llenguatge dels mesells i m'anomenes els mots de la bogeria. Vés-te'n ben lluny, que no et vegi mai més. Demà, un altre home em tindrà al seu llit. I seré com totes. I si s'escau fer la comèdia de la hipòcrita, també la faré, la comèdia, amb la morrieria que pugui arreplegar del fons pecador de la meva ànima. Vés-te'n, Albert, que no et vegi mai més. Que demà faré un gran casament i totes em posaran els núvols.
2: Seràs una dona honesta, perquè per molt que inflis el teu despit, Alba, tu no podràs deixar mai de ser una dona honesta.
1: Prou, Albert, prou. Deixa'm fugir. Si volies que el meu desig es tornés fàstic, ja ho has aconseguit, Albert.
2: Concedeix-me que t'acompanyi fins la porta del cementiri i que et doni la mà. Si et faig fàstic, Alba, serà molt curta l'estona que tindré la teva mà dintre la meva i per mi serà un consol que no podries imaginar-te'l mai, Alba, germana meva.
1: Ni germana ni res. Germana dels llops, dels leprosos, dels desgraciats, si vols. Però de tu, mai.
2: Com vulguis, Alba, però dóna'm la mà.

Ja us ho he dit, teatre a la ràdio, però molt particular, molt. Els nostres intèrprets, amb el paper ben après, han repetit aquí l'actuació que ja vam fer a l'escena. La Mireia Pons i el Xavier Gardés sabien molt bé el que havien de dir i no han necessitat guió.

0: I ara, per acabar aquest apartat teatral, al contrari del que hem fet abans, anirem a fer ràdio en estat pur. Podrem escoltar, però no veurem res més que l'aparell de ràdio il·luminat, doncs l'escena de l'obra que he seleccionat ja està enregistrada. Teatre a la Ràdio va emetre la temporada passada La ferida lluminosa. Aquesta va ser una de les últimes obres que vaig escriure, i pràcticament per encàrrec. Doncs la companyia del Teatre Romea, encapçalada per l'actor Carles Lloret i el director Esteve Polls, em van venir a demanar una obra per inaugurar la nova temporada, i he de dir que va obtenir un èxit sense precedents, i no només a Catalunya. L'obra es va traduir al castellà i va tenir també un gran èxit a Madrid, a Mèxic, a l'Argentina, a Portugal i fins i tot a Londres. Fins i tot se'n va fer una adaptació cinematogràfica on, per cert, el personatge del fill el van convertir en una filla. Que hi farem, coses dels adaptadors? La ferida lluminosa es va estrenar el 18 de novembre de 1954 al Teatre Romea de Barcelona. Isabel, el paper de l'esposa, l'interpreta la Núria Rubió. El del fill, el jove sacerdot, l'interpreta l'Arnau Armengol. I jo hi participo com Artur Mas, interpretant el doctor Molins. Podrem escoltar l'escena de la mort del pare Molins, el fill del doctor Enric Molins i la seva esposa Isabel. El fill, ordenat sacerdot, en contra de la voluntat del pare, intenta conciliar el matrimoni trencat, quan de sobte li esdevé un atac cardíac irreversible. El noi està parlant amb la seva mare quan apareix el doctor Molins. Ernest, què hi fas aquí? Si és que tens interès per conservar la il·lusió de la teva virtut, torna-te'n amb la ramada dels teus corps impassibles i fuig d'aquesta cova pestilent que un dia va ser la teva casa, perquè aquí no hi ha res per tu. Aquí només hi ha la impotència i la ferocitat. Aquí hi ha la putrefacció total, i si no fuges de seguida, acabarà ofegant-te.
1: Aquí no hi ha res de tot això que dius. Aquí només hi ha el teu sofriment i el sofriment d'ella. I per mi aquests dos sofriments vostres són els dos braços d'una creu en la qual tinc clavat tot el meu afecte.
0: No t'ha explicat la teva mare que jo he volgut emmetzinar-la? Doncs és veritat.
1: Ho sé perfectament.
0: I no et diu res, això?
1: Em diu que la meva mare és viva i que no l'has emmetzinada. I em diu que en aquest món no passa res fins la cosa més diabòlicament combinada sense que Déu ho permeti. I això, que és evident, a tu t'hauria de fer pensar alguna cosa.
0: Em podrà fer pensar el que sigui, però no em negaràs, suficient teòleg, que perquè jo m'hagi decidit a cometre un crim, les coses d'aquesta casa han d'haver arribat a una temperatura impossible.
1: Em permetràs que et respongui que aquí no s'ha produït altra temperatura que la de la teva imaginació.
0: Ah, sí? No hi havia res aquí dins que la motivés?
1: No. Aquí dins va produir-se un dia un granet insignificant, un gra moral, com tants i tants en surten entre tantes i tantes ànimes. Amb una mica de caritat, amb una mica de resignació només, aquell granet hauria desaparegut. Però tant l'un com l'altre us heu deixat créixer les ungles pertorbadores. Ella les de la incomprensió, i tu les del ressentiment. I tots dos, dia darrere dia, heu anat burxant. Heu anat gratant aquella mica de cosa que no era res. I dia darrere dia, i un any darrere d'un altre, aquell granet se us ha anat convertint en una mena de tumor escandalós, en una infecció irrespirable. I jo us dic que si ella i tu, com la cosa més natural d'aquest món, us haguéssiu tallat les ungles, el tumor escandalós s'hauria desinflat immediatament i us hauria semblat una cosa ridícula. Jo us dic que abans d'ahir encara hi éreu a temps de tallar-vos les ungles pertorbadores. I jo et dic, i procura no fer cap escarafall, jo et dic que encara hi sou a temps.
0: Que encara hi som a temps? Explico a la teva mare. No t'ho ha dit que jo la volia assassinar perquè en el lloc d'ella m'interessava tenir una dona de carn i de sang i no aquesta mena d'esponja de fel i de vinagre a la qual estic condemnat des de fa 10 anys?
1: Enric, calla, mare, si pots. Et demano silenci.
0: Contesta'm. No t'ho ha dit, això?
1: No, papà, no m'ho ha dit.
0: I no saps que la dona que volia que ocupés el lloc de la teva mare jo l'acabo de veure feta trossos, horriblement desfigurada, damunt del llit d'una clínica?
1: Escolta, voldria que Déu m'inspirés alguna cosa d'eficàcia per poder-te consolar. Pobre pare meu, perquè m'imagino que tot el que tu estàs passant ha de ser espantós.
0: Consolar-me, desgraciat. Quan t'he dit que fugissis, no t'ho deia perquè sí. Ja veus on som. Que tu vinguis vestit amb aquestes faldilles negres a contemplar la persona del teu pare, convertida en el ninot més irrisori, en un grotesc personatge que només et pot inspirar horror i menyspreu.
1: Escolta, Mai no m'has inspirat més respecte que el que ara m'inspires. Mai no m'has semblat més venerable, perquè et veig ferit de debò i veig com et raja la sang. Pare, des que vaig vestir-me amb aquestes faldilles negres que tu dius, l'amor que sentia per tu no et pensis que l'hagi igualit. Mentre tu no has volgut saber res de mi, jo cada vegada he resat amb més fe perquè se t'obrissin els ulls. Jo t'he admirat sempre, pel que ets i pel que vals. I ara t'admiro encara més, perquè Déu t'està provant d'una manera terrible. I Déu no escolleix els imbècils pel joc dels seus designis inescrutables. Jo he mirat de matar tot l'orgull dins de mi. I creu-me que si Déu em permetés tenir un sol orgull, triaria aquest, pare. Triaria l'orgull de ser fill teu i deure la meva pobra vida a la veritat de la teva sang.
0: I què pretens amb aquestes paraules?
1: No res, pare. Dir-te el que sento. Fer-te veure només una mica que aquestes faldilles negres que duc, en lloc d'apartar-me de tu...
0: Jo et vull creure. Faig un esforç que em costa molt i et crec. Però la meva desolació, la nostra desolació, segueix igual.
1: No ho creguis, pare. Tu la volies matar i ella et té por. A ella li és un neguit suportar la teva presència. Ara jo us diré, a tu i a ella, que les coses més tenebroses no poden obtenir les solucions més clares fins que arriben al capdavall, fins que es trenca tot i es destrueix tot. No hi ha res més a la vora de l'amor que l'odi. Entén-me, quan l'odi no és altra cosa que un ressentiment que cou i esgarrapa perquè precisament s'ha perdut l'amor.
2: Què vols dir amb tot plegat?
1: Vull dir, mare, que els braços que et donaran l'abraçada més forta, més sincera i més autèntica són els braços que fa un minut estaven a punt d'ofegar-te.
0: Estàs dient pures follies.
1: No ho creguis. Dic coses que Déu permeti que són d'una humanitat que esborrona.
0: Però què vens a suposar?
1: No res extraordinari. Que si tu i ella no podeu obtenir res més, accepteu la resignació.
0: La resignació?
1: Sí. Ja veus que no és gran cosa. No és el que hauria de ser. El que no era impossible que fos, si tu i ella no haguéssiu estat tan temeraris.
2: Fill meu.
1: No. No, si ja ho veig, que tens fe i que em comprens a la mesura de les teves forces. Escolteu-me tots dos i mireu, mireu si podeu tallar una mica les ungles. Un temps, vosaltres dos us estimàveu i no us donàveu vergonya l'un de l'altre i us abraçàveu. I una nit vaig venir jo. I tu, pare, no ho neguis, eh? Tremolaves com una fulla. I no tremolaves d'odi. Tremolaves d'afecte, d'una mena d'entendriment lluminós.
0: Vols callar d'una vegada?
1: No, no vull callar. Jo no em burlo del vostre horror. Jo no pretenc... Jo no us demano, jo... Jo no somio aquella manera de tremolar, ni aquell afecte. Però el vostre cos és el mateix. La vostra sang és la mateixa. La vostra ànima és exactament aquella ànima que Déu va fer per a cada un de vosaltres, perquè us servís per viure i per obeir-lo. M'has entès, pare? Sou els mateixos. I si allò és impossible, teniu encara braços per procurar que l'un aguanti l'altre. No sou tan vils ni tan aixerraïts per no poder comprendre. Teniu encara sang al cor i us queden encara sentiments, si no per perdonar, per suportar, per tolerar, per esperar.
0: Estàs somiant com una criatura, com una dolça criatura.
1: Si em saps comprendre com una dolça criatura, pare, ja tenim molt de guanyat.
0: No res tenim guanyat, fill meu, no res.
1: Escolta, jo passo moments que em sembla que se me'n va el cor. Jo voldria fer moltes coses amb aquest vestit negre que duc, perquè em penso que tinc una vocació segura. Però ja t'ho dic, passo moments que em sembla que algú amb unes ales m'estira amunt, no sé ben bé on, però a la llum, m'entens? I això, encara que em dóna una gran alegria, no m'ofega del tot el crit de la sang. I si dic contínuament, faci, Senyor, la vostra santa voluntat, a mi em doldria. Ho confesso. Confesso la meva feblesa. Em doldria molt que les ales m'estiressin cap a la llum sense que abans aquesta llum vingués a endolcir una mica l'amargor que amb tot el teu talent i que amb tot el teu orgull no et pots treure de la llengua.
0: I jo, què més voldria, fill meu? Però...
1: Però què? No et pensis que ets invulnerable. No et creguis segur dintre la teva vanitat. Jo et vull dir una cosa i et prego que l'escoltis amb una mica d'afecte. No la refusis com una història ridícula. No la judiquis com sempre fas, com si fos...
0: Digues, fill. Parla tranquil·lament. Tot el que em dius, encara que no t'ho sembli, t'ho agraeixo.
1: No és qüestió d'agrair. És qüestió d'obrir els ulls. Tu saps, i si no ho saps, ho has sabut, que dalt del Calvari quan Jesús estava a punt de lliurar l'esperit. Al peu del patíbul hi havia mitja dotzena de soldats. Hi havia uns soldats amb unes llances. I quan Jesús ja era mort, a un d'aquells soldats se li acudí burxar el pit de Jesús amb la seva llança. Fixa-t'hi bé, pare, i escolta amb una mica d'atenció això que et dic. Si hi havia algú més lluny de la fe en el Crist, era aquell soldat. Si hi havia un ser més indiferent, més fred, més brutalment fred davant la cosa enorme que s'estava produint, pots estar segur que era aquell soldat. No era si era un instrument sense cap mena de passió, que va cometre aquella cosa tan estúpida, tan cruel, tan inútil de foradar amb la seva llança al pit d'un home que ja era mort. I aleshores, tan bon punt va rajar la sang i l'aigua de la ferida de Déu, aquell soldat immediatament va creure en el Crist. Comprens, pare? Va punxar amb la llança i va creure. Em sents, pare? Va creure. Va creure. Va creure.
3: Ernest, Ernest, què tens? Què et passa?
2: Fill, fill meu, Ernest.
3: Ernest, però... No és possible.
2: Ernest.
3: Com no he vist abans. Com no me n'he adonat.
2: Ernest.
3: És mort.
2: Mort, dius.
3: És mort.
2: No, no.
3: Fill meu. Ernest!
2: Fill!
3: Isabel! Fill! Fill!

Ja els he dit que aquesta obra es va emetre en l'Espai Teatre La Ràdio, de Ràdio Molins de Rei. Va ser per primera vegada el mes de febrer del 2005. I van ser els intèrprets la Núria Rubió, la Virgínia Albeira, Elisa Poc, Francesc Tort, Josep Soriano i Artur Mas. El narrador, en Lluís Pasqual. I ara, senyores i senyors, s'acabarà aquesta sessió especial de teatre a la ràdio, al museu, recitant uns poemes seleccionats d'entre tota la meva obra poètica. He tingut la gran sort que al llarg de més de 60 anys actors i actrius de totes les generacions han declamat, recitat, interpretat, llegit o dit els meus poemes, cosa que agraeixo profundament. Una vegada més, en la meva personalitat dicotòmica d'autor i intèrpret, seré jo qui comenci amb el poema Entre les barques, quan passa l'amor.

Entre les barques, quan passa l'amor, no du la fúria de crits i besades. L'amor que passa a la vora del mar és blau verdós i flexible com l'aigua. Entre les barques, quan passa l'amor, no s'ha vestit de passades molt llargues. L'amor que passa a la vora del mar corre filet de pinçà i cogullada. Perquè a la platja hi arribi l'amor, hem de tenir una miqueta de calma i una gavina pel cel adormit. Una gavina i una aigua ben blava. Perquè a la platja hi estigui de grat, ni una estrelleta li amagui la cara. L'amor que passa a la vora del mar va sospirant per les nits estrellades. L'amor que passa a la vora del mar vol que tot just es bellugui la barca. Vola la vela una mica de vent, però té por de sentir les onades. Vol una galta que es deixi besar, però que hi posi una certa recança. L'amor que es diu a la vora del mar és un amor de molt poques paraules. Amor d'estrella que apunta en el cel, amor tranquil si agonitza la tarda. Ran de la car se'ns gronxa l'airet i el cant del grill ens arriba a la platja. Entre les barques, quan passa l'amor, no vol ni plors, ni gemecs, ni rialles. L'amor que passa a la vora del mar és un sospir que batega com l'aigua. Que si per cas hi ha una punta de grop, si xiscla el vent i si trona i si llampa, l'amor que passa a la vora del mar, esporuguit, va fugint de la platja.

Els recordo el títol, Entre les barques quan passa l'amor. Ara serà la Mireia Pons qui els dirà el poema Aigua marina.

Voldria ni molt ni poc ésser lliure com un ala i no mudar-me del lloc platejat d'aquesta cala i encendre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre antic sense dubte, ni enveja, ni enemic i no saber on anirem quan la mort ens cridi el tàlem creure en la fusta del rem i en la fusta de l'escala i fer tot el que fem oberts de cors i de parpelles i amb tots els cinc sentits sense la por de geure avergonyits quan surtin les estrelles comprendre indistintament rosa i espina i estimar aquest moment i aquesta mica de vent i el teu amor transparent com un

Hi ha una vela enllà del mar. Hi ha un ramat que ningú guarda, pasturant l'herba a l'atzar quan cau la tarda. Darrere el matoll de bruc sento la rata sallarda. Sento l'esquirol poruc quan cau la tarda. Sento l'estrella en el cel i en el turó l'olivarda. Sento el sospir i el bruel quan cau la tarda. Sento la pena per dins. Sento el neguit que m'esguarda. Sento perles i robins quan cau la tarda. Sento que els dies se'n van, però l'angúnia retarda. Sento que l'enyoro tant quan cau la tarda.

Cançó de cap vespre. Aquest és el títol del poema que ha dit el Xavier Gardés. I ara la Núria Mas els dirà un dels poemes potser més coneguts de la meva àmplia producció. Cançó de pluja.

No sents, cor meu, quina pluja més fina? Dorm, que la pluja vetlla el teu son. Hi ha dues perles a la taranyina. Quina conversa la pluja i la font. No sents, cor meu, quina pluja més fina? No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar. Canten les gotes damunt la teulada. Ploren les gotes damunt del replà. Gotes de pluja, gardènia que esbada. No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar? No sents, cor meu, quina pau més divina. Amb la música dels núvols desfets, pluja de nit, delicada veïna, dentetes d'aigua en els vidres quiets. No sents, cor meu, quina pau més divina? No sents, cor meu, que la pena se'n va dintre aquest plor de la pluja nocturna i les estrelles somriuen enllà. Enllà somriu un mantell tot espurna. No sents, cor meu, que la pena se'n va? No sents, cor meu, quina pluja més fina? No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar? No sents, cor meu, quina pau més divina? No sents, cor meu, que la pena se'n va? No sents, cor meu, quina pluja més fina?

La Núria Mas ens ha dit el poema Cançó de pluja. Ara escoltarem un poema descriptiu referit a la contemplació del poble vist des del mar. Es titula Des del llagut es veu el poble franc. I el dirà en Manel Ferrer.

Des del llagut es veu el poble franc, ara que el sol hi bat de cara. Es veu el poble tot pintat de blanc, ara que el cel no el desempara. I darrere el pujol, fet de graons, vestit de vinya retallada i neta, el poble ran de blau, la vinya al fons i el cel un xiscle d'oreneta. Des del llagut es veu tot petitet, els mariners són com un cap d'agulla, la campana sospira molt baixet i cada cep sembla una fulla. Poble estirat a la vora de la mar, oh, delicada ratlla fina, que te la menges amb un sol esguard i et cap sencera a dintre de la nina. Blanc fistonet damunt del blau marí, esmortuint la gresca i la baralla, et sento més del cor, vist des d'aquí, des del llagut que balla. Et veig a tu i penso en tu només. El blau i el blanc m'han esborrat les penes. Des del llagut encara t'estimo més i em lligues més les venes. Des del llagut, que té un siès d'atzar, un siès de recança, totes les coses vistes des del mar, quina mena de mel i d'enyorar.

El Manel Ferrer ha dit: des del llagut es veu el poble franc. Ara escoltarem el poema més conegut i popular. Bé, val a dir que part d'aquest mèrit de difusió es deu a cantautors com Lluís Llach i Ovidi Montllor. Ells van posar música a Vinyes Verdes, que escoltarem en la veu de Núria Rubió.

Vinyes verdes vora el mar. Ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'userda, verd, vora el blau mariner. Vinyes verdes, amb la fruita verda. Vinyes verdes del coster. Vinyes verdes, dolç repòs, vora la vela que passa. Cap al mar, blinqueu el cos sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, dolç repòs. Vinyes verdes, soledat, del verd en l'hora calenta, raïm i cep retallat damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledat. Vinyes que dieu adeu al llagut i a la gavina i al fi serrallet de neu, que ara neix i que ara fina. Vinyes que dieu adeu. Vinyes verdes del meu cor. Dins dels ceps s'adorm la tarda. Raïm negre, pàmpol d'or, aigua, penyal i basarda. Vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes vora el mar. Verdes a punta de dia, per suau de cap altar. Feu-nos sempre companyia. Vinyes verdes vora el mar.

La Núria ha recordat una vegada més Vinyes Verdes. I acabarem el recital amb un poema del que en farem una interpretació coral explicant la llegenda, la balada dels tres fadrins.

0: Són tres fadrins que han vingut a la vila. Porten les mules amb flors al pitral. Canta el cucú, la calàndria refila. Són tres fadrins que van a l'hostal. Diu el més gran:
1: la vestida de grana aquella nit va llançar-me un clavell.
0: Diu el mitjà:
2: la de pell de magrana aquella nit em posà aquest anell.
0: Diu el menut:
3: la vestida de seda, oh, quina besada de mel.
0: Ploren les ombres a dins la verneda. Hi ha un blau d'estrella morint-se pel cel. Passa la tarda serena i tranquil·la. Un nuvolet s'endormisca al penyal. Els tres fadrins que han vingut a la vila tenen l'amor allà dins de l'hostal. Ja han arribat a la porta fent fresa, amb tot el pit flamejant i revolt. Ja han arribat. I els obert la mestressa, esporuguida i vestida de dol. I diu el gran:
1: què n'heu fet de la noia que aquella nit va llançar-me un clavell?
4: L'hereu més ric li ofrenava la toia, i ara sols viu i respira per ell.
0: I fa el mitjà:
2: la de pell de magrana que em va posar aquest anell de claror?
4: Caputxineta, el seu cor encomana les cinc nàferes de Nostre Senyor.
0: I fa el menut:
3: la vestida de seda que vaig besar-li la neu a les mans.
4: Pols adormit, ull serè i galta freda, es va morir el matí de Tots Sants.
0: Hi ha un gran silenci d'angúnia i espera. Crema a la llar una mica de foc. S'aixuga els ulls l'endolada hostalera i els tres fadrins van sortint a poc a poc. I diu la gent, que enraona i vigila sense comprendre la pena i el mal:
5: són tres fadrins que se'n van de la vila. Són tres fadrins que han sortit de l'hostal.

Balada dels Tres Fadrins. Una trista i desgraciada història, explicada en forma de corranda popular, ha estat l'última interpretació. Senyores i senyors, això pràcticament s'ha acabat. Tal i com els deia al començament d'aquest programa especial de teatre, la ràdio, el museu, ha estat per mi una satisfacció poder estar aquí gràcies a la fabulació i el joc realitat-ficció que permet el teatre i sobretot la ràdio. Marxarem tal i com es fa a la ràdio, dient el control de so. Eli, careta de sortida.

d'escoltar Segarrianes. Segarrianes, un recull de fragments d'obres de teatre i poemes de Josep Maria de Sagarra. Segarrianes ha estat interpretat en directe i cara al públic per Núria Rubió, Mireia Pons, Núria Mas, Manel Ferrer, Xavier Gardés i Artur Mas. Participant-hi també en enregistrament previ efectuat a la ràdio, Lluís Pasqual i Arnau Armengol. Control de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas. Un programa especial de teatre a la ràdio, fet en directe i cara al públic, al Museu de Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després de les lectures negatives, segons ha informat Protecció Civil. Ahir al vespre els bombers van confinar de forma preventiva aquest establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges, causat, com diem, per les pluges de la matinada anterior. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Seguim amb més successos. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc sobre les vies de Lleida. Segons fonts policials han confirmat a la CN, els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el passat dia 20. Concretament, els investigadors el vinculen amb l'atac a un establiment del carrer Girona disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia. Seguim amb més successos i també a la demarcació de Lleida, perquè els Mossos han detingut un home de 40 anys al Picat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha confirmat l'ACN. Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan els joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I tanquem amb els esports. Derrota de l'Espanyol davant del Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut, en un partit que va acabar amb 1-2. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tant amunt i avall?
4: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/tjove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps, ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada d'Adriatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden estendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui, aquesta nit, la defensa del títol de Lliga a partir de 10:15 al camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugranes es volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
0: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RCD Stadium, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard Paris. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Quenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ahir actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada. I llavors, doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde occidental, Vale Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana, doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja, doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, emeses pel Meteocat, però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'enviï un alert i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que les alertes determini de forma automàtica en nivells de risc 5 de 6, 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europact, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut, doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Eurovact, que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu, d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a quarts de 5 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb un arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient, perquè la platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que surtin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, cotoprivat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es comproven les condicions higièniques i sanitàries d'acord amb la normativa vigent, es fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua i es revisa l'estat i les condicions de l'espai de bany i de la zona d'equipaments i de serveis. La tècnica de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Jerry García, assegura que Tarragona aprova molt bona nota pel que fa a l'estat de les seves piscines.
14: La veritat, estem inspeccionant les fem cada any. Són centres molt grans, sobretot els càmpings, els hotels, que cuiden molt bé les seves instal·lacions.
13: La unitat realitza l'anàlisi abans que comenci la temporada i després torna a reexaminar en cas on es detecta alguna deficiència.
14: Hi ha alguna deficiència? Sí que tornem. Aquest any tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè mirem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells dels productes químics i tot això, però bueno, en general surt molt bé.
13: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
0: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
1: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones de nidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es puga visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
16: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé, li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfruten d'aquests espais sense perjudicar-los. A part, també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
15: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural, com el trabucador. En aquest sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del Delta de l'Ebre.
16: Els esforços que es fiquen en conservació d'un parc natural sense la col·laboració ciutadana no tindrien cap sentit, perquè nosaltres estem intentant protegir un territori que s'ha degradat, i si no parem aquesta degradació, pues, no serviria de res els esforços que fiquem. Al final, el nostre objectiu és que les pròximes generacions continuen disfrutant dels espais com la nostra generació, les nostres pares, els nostres avis. I l'objectiu és aquest, que els usuaris disfruten dels espais naturals sense degradar-los.
15: En el cas del Parc Natural dels Ports es van atendre 12.170 persones i es calcula que va rebre 44.120 visitants durant el mateix període.
0: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
1: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
17: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que aporten.
18: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa, doncs, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs els animals ajuden.
17: Sigui a casa, al carrer o en una sessió de teràpia, les mascotes demostren que la seva companyia va més enllà de l'afecte. Amb petits gestos contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes persones i es converteixen en un suport imprescindible per afrontar la solitud, la malaltia o simplement el dia a dia.
0: Parlem ja de cultura i comencem fent-ho de castells, perquè a aquesta hora hi ha en marxa dues diades castelleres vitals per la temporada, la de l'Arbós i la de la Festa Major d'Igualada. Després que ahir es coronessin fins a 12 castells de gamma extra al Catllà, 8 de les colles tornen a plantejar dues diades amb castells de 9 i de 10.
1: La jove Xiquets de Valls ha descarregat el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada i un 3 de 9 amb folre. Mentrestant, els Verds de Vilafranca han coronat a l'Arbós un 3 de 10, un dels castells que li va quedar pendent a la diada d'ahir al Catllà. A la diada de la Festa Major d'Igualada, de moment els moixiganguers han descarregat un 5 de 8, però no han pogut descarregar en el tercer intent el 3 de 9 amb folre. Els Xiquets de Reus, de moment, s'han apuntat un 5 de 8.
0: I seguim amb més castells, perquè en aquest cas les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front així a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i també del públic.
1: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí del passat dimecres. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més, encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
20: És un debat que s'ha d'obrir. No soc jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
19: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
21: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
19: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
22: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure què és, com ho podem millorar.
19: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
23: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
19: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:23, anem a parlar d'esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb futbol perquè el Barça comença la primera divisió al camp de l'Elche, on disputarà avui el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga.
1: Els de Hansi Flick ja són a la Can, on a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
25: We know that is not easy because Elche...
26: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elche sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
25: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
1: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs s'havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
27: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo. Evidentemente, pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
0: Baixem ara a la segona divisió, on el centre d'esports Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al camp del Castelló.
1: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
28: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada el Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabin els propers dies al mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
0: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
1: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Della i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
3: ¿Qué es esto?
4: Conozco este lugar.
5: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
2: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
5: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
6: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
2: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
7: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
8: ¿Tú qué coño quieres?
7: Venganza.
9: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
2: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
9: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat.
12: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
11: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Tella, bon dia.
13: Bon dia, Eduard.
11: Arran d'aquests aiguats, l'hotel Maramar de Comarruga, al Vendrell, ja ha estat desconfinat després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
12: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
11: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
12: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
11: Coneguem ara la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles, bon dia.
14: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornen tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
11: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
12: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
11: I en els esports, el Barça comença avui la defensa del títol de Lliga a partir de 2:15 al Camp de l'Elx.
12: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades a Can Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial de la temporada.
11: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid. Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en temps afegit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
12: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
3: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim els barris de Baixa Mar, que ahir actuï d'una manera contundent utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
4: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada. I llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
11: Seguim al Vendrell, al Baix Penedès, un dels municipis que, com expliquem, va recuperant avui la normalitat després dels aiguats. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
12: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
13: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions.

0: possibles intoxicacions posteriors. Moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
1: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Coma-ruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
2: I per la seva banda, Torredembarra es va veure menys afectat que els municipis veïns i allà també es va recuperant la normalitat de mica en mica després dels forts aiguats.
3: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
4: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Vale Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
5: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
4: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
2: I arran d'aquests aiguats, dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva ni durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos aquesta vegada massius als mòbils dels municipis més afectats i quins criteris determinen que s'envia un SLR i quan es descarta fer-ho?
3: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de que disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'SLR es determini de forma automàtica en nivells de risc de 5 o 6 sobre 6 i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espais segurs sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i, a més, perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
2: I encara un apunt més, perquè Protecció Civil precisament manté en alerta aquest Pla Inuncat davant les previsions de pluges intenses, en aquest cas per la jornada de demà, especialment a l'oest i al nord del país.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
2: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Eurobact, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume.
3: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde Raquel Gil condemnava així les proclames.
6: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previstos.

0: vist, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
1: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquesta concentració ultra a la Generalitat, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones.
2: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració va ser plenament discriminatori, ja que promocionava i defensava una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidentals, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
1: Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN.
2: Els fets han passat la nit de dissabte i diumenge aquesta darrera al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc de la festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
1: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que aquella mateixa tarda va cremar poc més de 9 hectàrees a Castellví de la Marca, a la comarca de l'Alt Penedès.
2: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals va permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari.
1: La platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
2: La prova organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
3: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
4: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que surtin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
3: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
1: Parlem ara de la temporada de caça de mitja veda que comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre els mesos d'agost i setembre.
2: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Diu Ràdio Joan Baricat.
5: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
6: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, coto privat i societats de caçadors.
5: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
6: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o no, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
5: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
1: I en plana local anem fins a Campdevànol, al Ripollès, que aprofita l'estiu per actuar a la xarxa de distribució substituint les canonades de fibrociment a l'avinguda Pau Casals, una de les més importants del municipi. El consistori també fa millores en altres punts en relació al clavegueram. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Senghiarotti.
7: En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Campdevànol ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietilè, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Campdevànol.
8: Llavors aquí el que s'ha fet també ha sigut seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per la ciutadania sigui el mínim possible i pogués seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera, doncs, els ciutadans, doncs, uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
7: Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns 2 mesos de durada amb relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble. El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
1: I hem de parlar també del consum de vi, en aquest cas, de la davallada que està experimentant darrerament a nivell global, però que també s'està produint un canvi d'hàbits.
2: Els consumidors busquen vins més frescos i amb menys graduació alcohòlica, mentre creix l'interès pels vins naturals. Tota la informació des de Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón.
9: Els bars de vins són espais especialitzats on es detecten ràpidament els canvis d'hàbits en el consum de vins de tota mena. Precisament pel seu caràcter especialitzat mantenen una clientela fidel que segueix consumint vi, però perceben unes tendències marcades, sobretot per un consum més reflexionat i la demanda de productes més frescos. David Mas és el propietari de la vinateria Insòlia.
10: Sí, ho estem notant, però a l'estar en una zona vinícola, com el Penedès, això, doncs, la gent segueix bevent vi, però potser sí que no beu el vi que bevia abans. Naturalment, nosaltres, a part del bar de vins, doncs, tenim una distribució de vins i ho notem amb els clients, no? Que potser doncs, no demanen el vi que demanaven abans.
9: Més enllà dels establiments especialitzats, segons un estudi de l'Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental de la Generalitat, a les llars catalanes el consum de vi sense DO disminueix entre el 2015 i el 2024, mentre que el vi amb DO experimenta un lleuger ascens i arriba a ser el principal tipus de vi consumit. Pel que fa al consum d'escumosos i cava, es manté força estable durant tot el període.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb la gran cantada de Cançó de Taverna, que va arribar ahir a la nit un any més a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols.
11: Un 21 de febrer, quan tot just l'alba sortia,
2: les actuacions van començar a les 10 de la nit al sector de platja del Passeig de Rius i Calvet i van comptar amb Josep Andújarcer, Colla Jacomet i Llops de Mar. Aquesta mostra va néixer amb dos objectius. Per una banda, evitar que quedés endreçada a la memòria una forma de comunicació, de divertiment i d'entreteniment indispensable per als pescadors, tapers, ferroviaris, carreters o camàlics. Per altra, per fer un homenatge a aquells cantaires i testimonis vius o desapareguts que van confegir la seva petita història dintre de les tavernes.
1: I seguim amb més música perquè Pitxorines, José Heret i la seua rondalla o Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries han estat alguns dels grups que han actuat aquest dissabte al 33è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre.
2: Una edició que ha plegat més de 1.000 persones a l'Orde dels Cruells de Roquetes, al Baix Ebre, des de 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
12: Dona, així és com és.
13: Una nit que ha plegat públic de les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya, que no només ha pogut escoltar música tradicional, sinó també sumar-se al ball i atrevir-se amb alguna jota.
14: Allò que surtes de casa i veus ballar la jota, una cosa bonica.
15: Pues bueno, precisament José Heret m'ha agradat molt perquè feia molt de temps que no el sentia.
16: És el primer any que veníem perquè sabíem que venia un grup mallorquí i nosaltres veiem Vall de Bot i hem vingut a sentir les Pitxorines, que ens agraden molt.
13: Des de l'organització han assegurat que la música d'arrel viu un moment d'esplendor, una vitalitat que, com ha explicat la codirectora del festival, Elena Maurezo, també s'ha fet evident en l'èxit de públic d'aquesta 33a edició.
17: Considero que per a ser una iniciativa que va començar fa 33 anys, estem ara en un moment molt d'esplendor i estem, la veritat, molt orgullosos, molt contents de fer el 33 aniversari.
13: La jornada ha culminat amb l'actuació de La Trama, una orquestra del Pirineu que ha recuperat balls tradicionals i els ha portat a l'escenari amb arranjaments i sonoritats renovades.
1: I anem ara amb un apunt de castells, perquè les quatre colles de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i del públic.
2: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí dimecres passat. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
18: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa, més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
19: És un debat que s'ha d'obrir. No soc jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
18: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
20: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
18: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
21: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
18: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
22: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun castelló o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
18: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
1: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça comença avui la temporada de la primera divisió al Camp de l'Elx, on disputarà el partit corresponent a la segona jornada de Lliga.
2: Els de Hansi Flick ja són a Alacant, on a 9:45 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
24: We know that it's not easy because Elche...
25: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
24: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
1: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid.
2: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
26: Jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo, pues, evidentemente pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
1: I a la segona divisió, el centre d'esports Sabadell buscarà avui la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
2: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
27: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castàlia, aquest Castelló Sabadell.
1: canviem d'esport, el futbol sala, el Barça va golejar el Peñíscola en un nou amistós de pretemporada.
2: Els blaugranes van superar l'equip del Baix Maestrat per 4-1 amb un doblet d'Adolfo i Dianes de Mateus i Martel. El col·legi, o Víctor, va parlar després del partit.
0: Ah, creo que estamos haciendo una gran temporada, ¿no? El equipo está trabajando mucho, jugando mucho y nada, seguir así que ya va a empezar lo bueno, ¿no? Ah, yo creo que el equipo tiene que seguir así lo que está haciendo, trabajando muy bien, ajustando algunas cosas y unión, ¿no? Creo que la unión es lo principal de este equipo y vamos por todas.
1: I tanquem amb ciclisme perquè Tadej Pogačar ja vesteix el mallot vermell de líder de la Vuelta després de la primera etapa.
2: L'eslové principal favorit per emportar-se la prova va guanyar la primera etapa amb 9 centèsimes d'avantatge respecte a Ethan Hayter en una contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca.
1: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la passada matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà i del Vendrell reclamen actuacions de fons i coincideixen amb la resta d'alcaldes afectats a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. A tot això, l'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures de toxicitat hagin sortit negatives. El passat vespre els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la passada matinada. El servei d'emergències va haver d'atendre una persona ferida menys greu i traslladada a l'hospital. Pere Callau és cap de Protecció Civil del Vendrell.
2: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
1: Els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Nombrosos turistes esperen l'arribada de la grua per endur-se els seus cotxes, mentre veïns i visitants de Comarruga s'afanyen també a retirar els objectes que han quedat inservibles després dels aiguats. Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió d'aquestes pluges de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot de pedra grossa. L'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el seu suport a les persones afectades i les seves famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. D'altra banda, en plana cultural, aquest migdia ha tingut lloc la Diada de Castells, que ha tingut lloc a l'Arbós després de la que va tenir lloc ahir al Catllà, i també s'ha dut a terme la de la Festa Major d'Igualada amb diverses colles implicades. D'altra banda, en plan esportiva, en futbol, el Barça debuta avui en Lliga, serà 2:15 del vespre al camp de l'Elx. Flick no ha convocat a Valde ni a Casador, pendents de les seves sortides, ni tampoc encara Rodríguez s'ha quedat a Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten... Amb so d'orquestra.

o Lady Be Good, amb una versió de la locomotora negra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a poc a recuperar la normalitat al mateix temps que inicien i treballen en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà i del Vendrell reclamen actuacions de fons i coincideixen amb la resta d'alcaldes afectats assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulten la sortida de l'aigua cap al mar. A tot això, l'hotel Maramar de Comarruga el Vendrell ha estat desconfinat després que les lectures de toxicitat hagin sortit negatives. El passat vespre els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergència es va haver d'atendre una persona ferida menys greu i traslladada a l'hospital. Els bombers, de fet, hi continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. A tot això, tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges per demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En plena de successos, un home ha mort apunyalat a la Ràpita, al Montsià. Els fets han tingut lloc aquesta matinada de diumenge. Els Mossos no han confirmat encara el crim ni les circumstàncies del mateix, que estan sota investigació. Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menors d'edat, i per l'altra, han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el suport a les persones afectades i les seves famílies i que aquestes conductes són absolutament intolerables. Canviem d'assumpte. Els castellers de Vilafranca s'han exhibit a la Diada de la Festa Major de l'Arbós, que ha tingut lloc aquest migdia amb quatre castells de gamma extra. De sortida han descarregat el seu segon 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada, que han ajuntat amb el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i pilar i amb el pilar de 8 amb folre i manilles. La colla vella dels Xiquets de Valls ha tornat a treure a passejar el 4 de 9 sense folre, acompanyat del 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre, a més del pilar de 6. Per la seva banda, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha completat el 3 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb folre. Els anfitrions, els Minyons de l'Arbós, han descarregat la clàssica de 7 amb el 3 de 7, el 4 de 7 i el 2 de 6. A tot això, en esports, en futbol, el Barça debuta avui en Lliga, serà a 2:15 del vespre al Camp de l'Elx. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a poc a recuperar la normalitat, mentre ja treballen les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama actuacions de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes afectats, assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Per tant, aquí sí que el paisatge ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
1: Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges de cara demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori, amb més probabilitat a l'Urgell, a l'Alta Ribagorça, a la Cerdanya, a la Noguera, al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats a més de tempesta i fenòmens de temps violent, com sobretot pedra grossa. Un apunt de trànsit perquè hi ha algun punt amb retencions en aquestes darreres hores de diumenge. Un accident a la C-16 a Berga provoca aturades de 5 km en sentit sud, un altre accident a la C-31 a Santa Cristina d'Aro provoca aturades de 5 km en sentit Llagostera i hi ha aturades de 3 km a l'AP-2 a la Conca de Barberà, a Montblanc en sentit Barcelona, per unes obres. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menor d'edat, i per l'altra, han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. En plana esportiva, el Barça arrenca avui el campionat de Lliga. Els de Flick s'enfronten a l'Elx, al camp de l'Elx, a partir de 9:45 d'aquest mateix vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu,
0: Generació Chic,
1: seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Activating all systems. Ready for a transmission. Look for it Halo AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Posem-hi que comencem aquí un nou Generació Xic. Una nova entrega, una nova història d'allò que fem junts, i dic junts perquè ho fem entre tots una mica, eh? Mira, veus, la primera cançó que posarem avui és una petició o una recomanació o una... no sé com dir-li, perquè això de les peticions sona com una mica antic, no? Però sí, és una cançó que ens heu dit, hosti, podries posar-la un dia d'aquests, no? Que... i nosaltres, com que tenim aquest esperit de vocació de servei, aquí al Generació Xic estem per compartir coses. Les compartim des d'un perfil que tenim a Instagram, amb la roba al davant, Generació Xic, tot junt. I en allà, doncs, ens podeu deixar comentaris, públics o privats, com vulgueu. I a vegades hi ha gent que els aprofita, doncs, el que et deia, doncs, per proposar-nos o recordar-nos una cançó i dir-nos que li fa gràcia que la tornem a posar aquí. Doncs, escolta, nosaltres, vinga, va, som-hi. Si és de les nostres, si és dels 80, dels 90, i per què no? Ja saps que amb aquesta història que es diu Generació Xic, que portem ja, doncs, 5 temporades fent, el que fem és recordar aquells èxits dels 80 i els 90 que ens van fer créixer, que ens van fer estimar la música. El que nosaltres en diem la banda sonora de la teva vida. La banda sonora de les nostres vides. Nosaltres posant música a les diferents bandes sonores, a les diferents vides que compartim, moltes d'elles, doncs, amb vosaltres, eh? Això és el Generació Xic, un programa o una història o un podcast. Ara resulta que també n'hem de dir podcast, perquè a més el podcast, la gràcia és que a la web de la ràdio no els teniu tots penjats. Absolutament tots els programes que hem emès estan tots penjats, perquè doncs un dia doncs te'ls emportis, no sé, els emportis de viatge o quan surts a córrer, o dic de viatge perquè ens comentava gent que en aquestes últimes vacances, doncs mira, el Generació Xic ha sigut doncs el que els ha acompanyat en aquestes hores i hores, aquests quilòmetres de carretera, gent que ha fet viatges en cotxe, no? Abans paraves a la benzinera i compraves un caset de l'Arevalo o de la Camela. Doncs ara pots buscar-ho a la web i posar-te, per què no, una mica de Generació Xic, que ja saps que és doncs un espai en el que durant aquests 55 minuts que tenim junts, a cada programa, a cada història, a cada entrega, a cada episodi, no? Perquè si parlàvem abans amb una nomenclatura de podcast, ara li hem de dir també episodis a tot això, doncs en cada una d'aquestes recordem alguns èxits, sens dubte, que hem tingut en aquestes dues dècades importants de la música, com són els 80 i els 90. I per començar, com ja t'ho he dit abans, t'ho he anunciat abans, que nosaltres començarem avui doncs amb una petició vostra. Una cançó que ens demaneu, que en aquest perfil d'Instagram doncs ens fèieu arribar les vostres ganes de sentir-la i de que la compartíssim tots junts. Això ho feia la Montse, ens deia, home, hi havia una cançó del Richard Marx que a mi m'agradava força, moltíssim.

0: Estació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Doncs també amb el Richard Marx ens hi posarem i escoltarem aquest des del Repeat Offender, un àlbum de el segon àlbum de 1989, el cantant de Chicago, Richard Marx, Right Here Waiting.
2: Waiting for you, clar, evidentment.

cançó aquesta d'enamorats, no? Una cançó per enamorar-se, una cançó per dir-te que t'està esperant-te. No segurament en allò de dir, hosta, va, que fem tard, nena, espavila, que no arribarem. Jo crec que és més... La història va més, doncs, home, una vida esperant-te per compartir-la junts. Va tenir més èxits, el bo d'en Richard Marx, però... Si fem un examen d'aquells i recorda, digue'm, si us plau, quina és una cançó que recordes del senyor Richard Marx. I estic segur que posarem aquesta, no? Perquè sí, perquè és el senyor Richard Marx. I ara anem amb uns suecs que també, home, doncs ens han donat moltes tardes de glòria. Ens han fet ballar com a reines. I moltes reinones han sortit d'aquest Dancing Queen dels ABBA.

Qui no s'ha sentit com una reina amb aquest Dancing Queen dels ABBA? De fet, no sé si anava per aquí la cosa. Hi va haver un programa, aquell programa que feien d'aquella cançó de... cançó de... no sé, una cançó, aquell programa que feia... que feien a TV3, que ens van parlar una mica de l'estructura d'aquesta cançó, d'on venia i tot això, però el cert és que aquesta cançó es va... no sé, jo la relaciono molt amb els casaments, perquè és una d'aquestes que hem fet servir molt per fer aquelles performances, no?, amb alguns convidats, amb alguns de la família, i tots ballant alhora i fent aquestes coses. No sé si tu també t'hi has trobat i també ho relaciones, però el cert és que aquesta cançó es va escoltar per primera vegada en un casament reial a Suècia. I va ser el 1976, és una cançó que té anys, eh? Dancing Queen, dels ABBA, de l'època del Fernando i tot allò. Vaya colla, els ABBA, si ens n'han donat de glòria. Sí, tant que sí. Parem amb una d'aquelles versions... home, aquests també, déu-n'hi-do, però aquelles versions en directe que ens agraden a nosaltres, no? I més si són de gent com el Sopa, el Gerard Quintana... Aquest és de l'últim concert del 91, aquell boig de la ciutat, la versió en directe, va. Sí, no?

0: Que bon sempre el sopa de cabra, noi.
1: Generació Chic.
0: Va, que seguim ara amb una colla que es diuen Hugh Lewis and the News. I amb aquest èxit, això es diu Stuck With You, és del 86.

With You, aquesta cançó que ens porten els Hugh Lewis and the News, una d'aquelles cançons, mira, ens agrada, ens dona aquell rotllito, no? Són cançons carregades de bon rotllo. I nosaltres és el que volem transmetre des del Generació Xic, aquest bon rotllo a tota hora. Dic a tota hora perquè ja ho saps que ja la majoria de vosaltres ens diu que no ens escolteu ben bé a l'hora d'emissió del programa, sinó que ho feu després o que fins i tot us recupereu després una altra vegada, cosa que us agraïm moltíssim. En Hugh Lewis, com sempre acompanyat dels News, la seva banda...

clar. Ostres, un altre. A veure, és que vas veient a veure qui et toca posar ara i dius, home, si és que tots són... Això són tamassos, tots. Sí, és clar que sí, això és insurrecció de l'último de la fila. I això vol dir que... És que, clar, és l'último, què vols que et digui, tu? Des de l'Enemigos de la Geno, del 86...

Segurament per molts... és que, clar, els amants de L'Último de la Fila tenen tantíssimes cançons on triar. Però i són una gent... Els que jo sé que perquè alguns de vosaltres sou molt de L'Último, eh? Jo també, a mi també m'agrada força. Però dic que hi ha èpoques de L'Último que us agraden més que altres... Nosaltres sempre, l'altre dia, vam triar com una de les importants, doncs, com un burro amarrado a la puerta del baile, però d'aquesta època de, per exemple, aquest àlbum del 86, d'Enemigos del Ógeno, n'hi ha que sou més d'aquesta Insurrection. Nosaltres això de triar entre cançons de no ens agrada. Saps què podem fer? Un dia en posem una i un altre dia en posem una altra. I si a tu aquesta ets més que t'agrada, doncs una altra, ens ho pots dir, el que et deia abans, al perfil d'Instagram, no? Ai, si en tenim de ganes de veure L'Último en directe en aquesta gira que està aquí mateix, i això... I estem ja amb un so així com molt britànic, eh? Això sí que és molt britànic, perquè són els Fine Young Cannibals. Això és del 88, The Raw and the Cooked, es diu l'àlbum. I la cançó ja la coneixes, She Drives.

0: ara, si no t'han dit alguna vegada o li has dit tu amb algú que et porta boig, allò que... això, el que els anglesos en diuen she drives me crazy, ell em porta totalment boig. Doncs jo no sé si t'ho han dit a tu o ets tu que has dit que algú et porta boig. Agafem-ho pel costat xulo, no? Pel costat maco. És bonic que algú et porti boig. Perquè, sens dubte, això vol dir que et sents viu. Perquè al final acabem en el de sempre. L'amor, que bonic és l'amor. Fine Young Cannibals. Era el 88 que ens portaven aquest superèxit, que avui, com sempre, doncs, recuperem aquí el... on ha de ser, si no, el Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem a donar una mica de canya, anem a donar una mica de bambú, que deien Bosé, no? Des de Los Chicos No Lloran, un dels èxits d'un dels àlbums guapos d'en Bosé, quan encara no deia segons quines coses estranyes, bambú.

Doncs donem una mica de canya, donem una mica de bambú a la història, donem una mica de brillo aquí, eh? Et deia abans el Miguel Bosé, quan encara no li donava per de fer segons quines sentències i parlar de

una de les cançons, jo crec que de la última etapa, no sense anar al aquella del Super Superman o Don Diablo, totes aquelles coses de l'inici del Bossé, aquesta part de cap aquí, quan ja et dic que encara no li donava per fer segons quines sentències i parlar de coses estranyes que no venen al cas, davant les vacunes, va tornar com mig loco aquest paio. Bé, doncs a nosaltres ens agrada recordar-lo més que per aquesta última etapa, que no sabem on t'ha sortit, doncs per les cançons bones que feia. Si bé a l'època aquella que anava amb el mocadoret penjat sortint dels texans, que, home, allò va crear escola, de l'última etapa també, on, per exemple, amb aquest Los Chicos No Lloran del 90, doncs també va fer coses xules, entre elles aquest Bambú i aquells duets, aquestes cançons van portar certs duets que també van estar absolutament molt, molt, molt bé. Són gent que, no sé, canten bé, tenen bones històries i després arriba un moment que se'ls en va la flapa, tu. Mira, un altre dels que... Déu-n'hi-do també com se li ha girat la flapa. En Terence Trent D'Arby, però ara li hem de dir Samantha Matreya. Mira, també va canviar i també ara s'ha canviat el nom i no sé, aquestes coses místiques que li passen a la gent. Això és el Dance Little Sister i és del 87. Una cançó que ja ens posa amb ritmillo guapo.

aquest Dance Little Sister. Ai, jo em trobo que és una... Això és una passada, és una... És un tema que dona molta marxa, molta història, molta força, i això ens agrada moltíssim aquí, al Generació Chic. Dance Little Sister, don't give up today. Ai, va, tu. Hosti, aquesta també. Déu-n'hi-do, eh? Quina tria més xula hem fet avui aquí, al Generació. Amb els Pretenders i aquest Don't Get Me Wrong. Avui estem allò de dir, ah, quina ha sigut la millor cançó d'avui, us ho posarem molt difícil. Perquè encara ens en queden alguna per darrere que també són de les bones. Pretenders, som-hi, va, fondi-fo!

La banda de la Chris Hayden com a veu solista, com a veu important dels Pretenders, que ens portaven aquest Don't Get Me Wrong, cançó, jo diguem que una de les que podríem posar dins de la banda sonora de la nostra vida, una de les cançons, sens dubte, que conformen aquella banda sonora que dèiem abans d'això, de la gent que vam créixer amb els 80 i els 90 Pretenders amb aquest Don't Get Me Wrong de 1986. I aquests qui són? Són els Green Day. I això, Welcome to Paradise.

Benvinguts al paradís, doncs. Welcome to paradise. Això és des de l'àlbum Dookie, que és l'àlbum de presentació d'aquesta gent que es diuen Green Day. La banda que arriba des d'Oakland, des de Califòrnia. Una banda una mica transgressora, eh? Ja ens agrada també una mica això. La transgressió sempre té aquell puntillo, té aquella cosa, aquella gracieta. I que et convidin al paradís, doncs també, què vols que et digui? Bé, de fet, que et convidin sempre és bo, no? Encara que sigui una cervesa. Green Day!

0: I ja sabeu que aquí doncs, estem amb aquella història de música dels 80 i 90, molta música de discoteca, i a vegades també n'hi ha uns altres que no us agrada tant la discoteca i dieu, home, hòstia, de tant en tant poseu una mica pels macarres que anem amb xupa de cuero i aquestes coses. Home, aquests són, és un altre rotllo més grunys, més, més... Bé, però també els posem aquí. Welcome to Paradise. And Green Day. I ara... Va, que acabem.
1: Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond.
0: I acabem, per dalt de tot, acabem a la banda altíssima de ritme de festa amb els Madness i aquest One Step Beyond, aquest pas adelante, aquest pas endavant. Un pas endavant, diuen que alguns el van fer així en plan més de pas enrere o pas cap al costat, però això és més una història més política que una altra cosa. D'això en vam fer una versió en castellà, eh? A veure si podem fer... si ens dona temps, perquè estem a final de programa, i a veure si ens dona temps a poder jugar una mica i poder buscar aquest, aquest pas passo adelante en castellà. De moment, nosaltres escoltem la versió doncs, anglesa, eh? La versió original d'aquest Paso Adelante, d'aquest One Step Beyond que marcaven els, els Madness. Amb aquella entrada, tot això va, a veure si ens hi posem.

0: One Step Beyond. L'àlbum també es deia One Step Beyond. Et deia que aquesta gent doncs, van fer una cosa en castellà, que era a l'inici de la cançó. Era una mica... A veure si ens... És que, clar, que estem al final del programa, no sé si ens dona temps, però mira, deia això.
1: Fíjate en esto, el sonido más marchoso y vacilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes, escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rock cañero de Madness. ¡Un paso adelante!
0: Aquí començava la cançó, diguem-ne, amb la versió aquesta que vam fer en espanyol, amb un Spanglish una mica estrany. A nosaltres ens ha servit per acabar el programa d'avui, el Generació Chic d'avui, amb els Madness i aquest One Step Beyond amb la seva versió, diguem-ne, en anglès, eh? Però mira, hem jugat una mica, tot i que sigui al final, doncs per posar també aquesta història en castellà. La setmana que ve tornarem, la setmana que ve vindrem amb més històries, amb més Generació Chic, amb més cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres ens proposeu o ens demaneu, eh? Vull dir que alguns ens diuen que no posem tanta música disco i que posem més en rotllo grunge o més rotllo, com per exemple aquest ska més dels Madness. En definitiva, que tornem la setmana que ve, que com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori català, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Per això Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. Tot i que avui diumenge no s'han viscut pluges intenses als diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès, que es van veure afectats per el temporal de la matinada de divendres a dissabte, van recuperar la normalitat i treballen en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, reclama actuacions a de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes de municipis afectats en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també a tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i, utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
1: Un apunt en el trànsit perquè un accident a l'AP7 entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona talla ara mateix un carril i provoca uns 7,5 km de retencions. D'altra banda, en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet, que està sota secret d'actuacions. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el suport a les persones afectades i a les famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. D'altra banda, en plana esportiva, d'aquí uns 30 minuts, d'aquí mitja hora, el Barça debutarà en Lliga. Serà concretament a 3:45 del vespre al camp de l'Elx. Flick no ha convocat ni a Balde, ni a Casadó, ni tampoc a Rodri. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: Jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
6: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
7: Hola, una vegada més ens retrobem i avui tindrem de la companyia del Jordi. El Jordi així no sabreu qui és perquè hi ha molts. Sortosament, Jordi és un nom molt conegut i popular a Catalunya, no només a Molins de Rei. Però el Jordi Gurrea ja us sonarà més. Si us dic Gurrea Pérez, podeu us quedareu igual. Però si us dic de Cal Límpia, ja sabeu de qui parlo, del carrer Major. Hola, Jordi.
8: Hola, bona tarda.
7: Què tal? Has vingut ben acompanyat, eh?
8: Home, per suposar, la meva dona sempre.
7: La teva dona, que és la...
9: Montse.
7: Rubio.
9: Montse Rubio, sí.
7: Montse Rubio, de Papiol.
9: Del Papiol.
7: Però ja fa anys que vius aquí, no?
9: 40.
7: No
9: 40
7: sembla.
9: Més 15 de festeig.
7: Llavors, però allò llavors vivies a casa teva, eh?
9: Sí.
7: No,
9: sí.
7: Llavors res de venir a quedar-te a passar la nit aquí. Ni...
8: No.
9: A les 12 a casa.
7: Els teus pares tenien a aquell quiosc fa anys, molts, jo me'n puc recordar, de Límpia. D'on eren els teus pares?
8: La meva mare era d'Utiel, de la província de València, i el meu pare de Catarroja, de València.
7: Ah, sí, d'Utiel, és a on encara ara hi viu el Joselito.
8: Sí.
7: Sí, i Utiel va ser la primera notícia que es va tenir de la Dana, de que es va... El Pozo, allò
8: sí,
7: que li diuen...
8: Sí.
7: Jo ho vaig veure, dic, Utiel, que jo hi he estat, i tinc una mica allà.
8: Sí.
7: I dic, això... Però, Utiel, tot aquest aigua, això és molt... I després ja va començar la televisió a dir-ho, no? I Catarroja també va rebre, o no?
8: I tant, Catarroja sí. No ha quedat quasi res. Està arrasada. És un poblet al costat de València, com Barcelona i Hospitalet. Està pegat a València.
7: I Utiel és ja l'últim entrant cap a Conca,
8: sí,
7: no?
8: Sí.
7: Ah, sí. Llavors el teu pare era catarrogenc?
8: Sí.
7: Es diu així?
8: No sé, sí.
7: I tu ja has anat a Catarroja?
8: Un parell de vegades. El meu pare tota la vida m'havia viscut aquí.
7: Sí, veus, jo pensava que eren de l'Aragó.
8: No.
7: Eren valencians.
8: Valencians.
7: Sí, sí. I es deia el teu pare...
8: Vicente Gurrea Raga.
7: I la mare?
8: Carmen Pérez Jiménez.
7: I la mare, que era d'Utiel, que hi ha molt bon vi, diuen,
8: sí.
7: I el teu pare de Catarroja, com ens has dit, i llavors éreu bastants germans, no?
8: 5 germans érem.
7: I quedes tu només?
8: Sí, per desgràcia no...
7: Ja el poder, perquè ets el petit,
8: home,
7: eh?
8: Que... Bueno, sí, sóc el petit, sí.
7: Jo havia conegut el Vicente,
8: sí.
7: Que havia treballat a la Printer,
8: sí,
7: era
8: sí.
7: Una mica més gran que jo.
8: Sí,
7: però esclar, jo si ja tenia 16 anys i ell en tenia 20 i tants, no parlàvem gaire, no?
8: Sí.
7: Perquè ara no es notaria la diferència d'edat, però llavors sí.
8: Sí, home, llavors
7: però
8: sí.
7: Me'n recordo. Escolta, i com és que el teu pare s'instal·la a Molins de Rei?
8: Bueno, perquè quan la guerra, que va destruir moltes coses, una d'elles va ser que el van desterrar de València. I llavors, com era roig,
7: ah,
8: el
7: sí?
8: van desterrar i va tindre que fotre el camp. I llavors va coincidir que va vindre aquí a Molins de Rei.
7: Perquè coneixia algú d'aquí, o...?
8: No, perquè va vindre a peu des de València, per la carretera tot el dia...
7: I va ser passar el pont?
8: I va passar el pont i aquí va trobar feina. I es va quedar aquí a Molins
7: de Rei. La primera feina que va tenir?
8: De ratxoler. De fer totxos.
7: Fer totxos, sí.
8: Fer totxos, a Cervelló.
7: A Cervelló.
8: Sí.
7: Però vivia a Molins de Rei.
8: Sí, perquè va trobar la vivienda aquí a Molins de Rei.
7: I llavors la idea de posar aquest quiosc de limpiabotes, que sí, es deia sí, així, sí. Com va ser?
8: Perquè com tenia tants crios i tenia que mantindre molta família, pues el de dilluns a divendres feia totxos i dissabte i diumenge feia lo de la botiga de netejar sabates.
7: Ah, només era els caps de setmana?
8: Al principi sí, al principi sí. I entre els dos treballs, pues treia per poder mantenir la família.
7: Perquè llavors era costum de fer-se enllustrar la sabata.
8: Sí. Sí.
7: Quin tipus de públic venia?
8: La gent de Molins de Rei, que quan anaven a missa els dissabtes i diumenges, passaven per la botiga, anaven polits amb les sabates. Ui, això era molt maco, portar les sabates sempre polides.
7: Dones, també?
8: No, homes.
7: Mai cap dona?
8: No, jo no els he vist mai.
7: És curiós, eh? No. Els homes...
8: Llavors era una època d'homes, eh?
7: Sí.
8: Les dones, no sé...
7: Sí, és veritat, sí. Ara que ho dius, jo recordo a la plaça Real de Barcelona que hi havia tots, que n'hi havia molts.
8: Sí, sí, sí.
7: I tenia un conegut, que encara el tinc, aquí a Molins de Rei, tot i que ara viu a Barcelona, que sé que ell anava a l'Olímpia del teu pare i quan va viure a Barcelona també. Però parlo de primers dels 70, que després aviat es va perdre.
8: No, ja es va perdre tot això.
7: Quan és que... És quan dic jo que es comença a perdre això?
8: Sí, sí, el d'anar a una botiga netejar-te les sabates...
9: Un quiosc.
8: Un quiosc o això, sí. Llavors la gent ja no, ja va deixar d'anar a fer-ho.
7: El teu pare, llavors, a més de llustrar les sabates, també venia productes...
8: Sí, i reparava calçat. Reparava, netejava i esclar, venia productes.
7: Esclar, esclar, sí, sí. Esclar. Era sabater, il·lustrador...
8: Sí.
7: I petit comerciant.
8: Sí, sí, sí.
7: Ah, sí. Sí. I qui més treballava amb ell? Algun dels teus germans?
8: Sí. A mesura que es feien grans ja marxaven, però de petits tots tenien que treballar a la botiga. Clar.
7: Sí, jo he vist aquestes fotos que han posat, que amb una hi ets tu, que portaves un ull tapat.
8: Sí.
7: Que havies caigut.
8: No, era perquè tenia un ull vago, que li diuen ara. Que veia molt poc i llavors ho feien per acostumar a que mirés.
7: El gandul que s'acostumés a que havia de treballar el doble...
8: No va poder ser.
7: Sí.
8: Es va quedar gandul tota la vida.
7: Sí, perquè una foto una noia diu... Una senyora deu ser ara ja diu... Així és com jo et coneixia amb la foto aquesta del Facebook.
8: No, i encara està gandul l'ull,
7: eh? Ah, sí?
8: Igual.
7: I llavors què es fa?
8: Avui només veig un 22%. I amb l'altre veig el 100%.
7: Que és la vagància que té,
8: aquest. Sí.
7: I amb l'altre, normal.
8: Normal.
7: Tipus de sabates que duia, llavors?
8: Home, els mocassins, la sabata que era de salon...
9: Tipus anglès.
8: De cordons. Clar, home, eren sabates bones, eh? I com es fabricava bé, pues la gent les cuidava... Clar, era molt diferent.
7: La Montse també hi entén. Montse, costa't una mica el micro. També hi entens tu, encara que siguis de Papiol, però tu ja venies aquí i saps de les sabates.
9: Saps què passa? Que des dels 14 que ens coneixem, els 14 anys, i és clar, les històries les he sentit molt, totes les... la seva història, la seva vida, i és clar, jo ho he viscut, no ho he viscut, però com si ho hagués viscut. I tot això m'ho sé. Després les fotos també les tenim allà a la botiga, avui en dia les tenim posades, perquè vaig pensar, les vaig trobar quan va morir la meva sogra, vam trobar fotos i antigues i vam dir, mira, saps què? Això forma part de tot, de la teva vida, i la teva vida pues, també és part de Molins, diguéssim, no? Perquè pel lloc on es trobaven pues, era un lloc que passava molta gent i la clientela pues, l'havien fet, a part el meu sogre era molt obert i parlava molt amb tothom. I és clar, llavors arrel d'aquí vam dir, mira, les fotos les posem aquí, que continuï la història viva, diguéssim. I això, i de sabates, és això, la sabata de tipus anglès, d'aquelles de dos colors que hi havia negres i blanques, perquè és clar, anaven amb traje, els diumenges anava Un traje es vestien per anar a missa i per anar a fer el vermut al bar Bola.
7: Sí, el bar Bola, els barbaretxos. Els barbaretxos. No es diu barbaretxos, escopinyes. I a l'altre, de les escales de la central, de què tenia fama?
9: La parra.
8: Ah, la parra.
7: La parra era dels musclos, no?
8: Els musclos i el vermut. Ja me'n recordo, la
9: parra. I la pubilla, els calamars.
8: Sí.
7: La pubilla, els calamars. Ah, sí.
9: A la plaça del Mercat.
7: Sí, no, ja s'entera la pubilla, eh? Sí.
8: Hi havia cua pels calamars de la Romana.
7: Sí, sí, veus? Que vosaltres éreu veïns, jo no hi anava tant. Em sembla que la Montse Rubio ens ha demanat una cançó que li agradaria d'una pel·lícula que era Flashdance. La tens a punt, senyor David? Ell és d'Olesa, eh?
9: Molt bé.

0: companys a demanar disculpes, perquè que jo he dit, què us agrada de música? Dic, músiques de pel·lícules. I jo els he dit, què us agradaria? Los Puentes sobre el Río Kwai? O West Side Story? I com si tinguessin la meva edat, no? Llavors elles m'han tret aquestes. Després posarem la Rosalía, eh?
1: Per, molt bé, molt bé.
0: Veig que molt no, bé. Que no està... Escolta... I es va perdre això? A quan en dieu que? A primers 70?
2: De... A 70, 75 ja la gent ja va deixar de...
0: Perquè hi havia marques de batons.
2: Sí, sí, va sortir de tot. De tota classe de productes per fer tot a casa.
1: El Camfor,
2: el Nugget, totes les marques. I a la tele t'ho ensenyaven, i, però avui en dia...
0: Ara ja s'ha perdut també, i perquè tant. Ara hi ha aquestes esponges...
2: Ara n'hi ha... Saps, alguna aquest... sabata dóna pena de veure-la.
0: Sé que aquestes sabates... A més, tothom anem amb bambes, ara.
2: Sí, sí, sí, el calçat esportiu ha sigut el rei.
0: No et poses mai... Montse, uns bons talons?
1: No.
0: Per anar...
1: No, perquè representa talons, vol dir fandilla mitges, i no.
0: Què em portes avui de mi?
1: No. Què va? Fa anys.
0: Abans no. Hi havia mitja i lligacames.
2: De tot.
1: I hi havia tallers que cosien les mitges quan es trencaven.
0: Ah, sí, sí. Que tenia un nom, això. Una carrera a la mitja,
2: sí,
0: i punts de mitja, no sé què ho cosien.
1: Agafaven el punt de la mitja.
0: Agafar els punts.
1: Agafar punt de mitja, i tot això s'ha perdut. Vull dir, no, han canviat, són costums, passen.
0: Sempre t'has dedicat a la sabateria, Jordi?
2: Sí, i a part he tingut una altra feina.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Es pot dir, o...?
2: Sí, sí. He sigut xòfer de luxe.
0: Ah, sí?
2: Portava una limusina i portava, pues, el que fos.
0: A Terradelles, per exemple.
2: A Terradelles no, perquè són coses privades d'ells,
0: sí.
2: De policia.
0: No, això. I a més que tu ets jove, a Terradelles ja fa molt que no hi ha.
1: Però les Koplovits sí, has portat les Koplovits.
2: Però les Koplovits les he portat.
0: Ah, sí? Sí.
1: I a José Bono.
2: I a part he portat a cantants. He portat actrius, he portat actors i reis àrabs de...
0: Bueno, Barcelona ciutat?
2: Sí, sí, sí, sí, treballava per una empresa i es dedicava a això.
0: Ah, guaita, això no ho sabia jo, eh?
2: És ara el rei d'Aràbia Saudí,
0: sí.
2: El príncipe Salman.
0: Sí.
2: Aquest noi el vaig conèixer jo amb 7 anys. I el portava jo amb el Mercedes. Sí, sí.
0: Guaita, ara digue-li un dia que vingui per la fira.
2: Sí, era molt... A mi em va agradar molt, va ser la feina de la meva vida.
0: Ah, molt tant, home, el Tarnam tot i les Koplovits no et van... No et van regalar res? Algun...
2: Bueno, sempre et donaven alguna coseta.
1: Propines.
2: Important, actrius, actors... Sí, sí, importava molta gent important, sí, sí.
0: Sí, molt bé, sí. Sí. I tu, acosta't al micro sempre.
1: Sí.
0: Montse, amb què havies treballat abans?
1: Doncs pues mira, jo, pues, d'estudis bàsics, i havia cuidat nens, havia... per guanyar molts diners, i després els meus pares havien agafat per portar la fruiteria d'un supermercat a Papiol. I jo estava, doncs, això.
0: Havia... A mercat a Papiol?
1: Un supermercat.
0: Ah, un supermercat un súper.
1: I jo estava allà. Doncs això sempre ha estat de cara al públic, eh? Sempre tenent... Sí, sí, m'ha agradat molt i m'agrada, m'hi trobo bé.
0: Tractar amb la gent, no? Ja se'ls veu. A tots dos.
2: Sí.
0: A Barcelona vaig a cantar en un lloc a Sants, ja us ho vaig dir una vegada fa anys, i trobava un matrimoni que em deia que era una família vostra, o que us coneixien,
2: sí,
0: molt,
2: pues segur, sí.
0: Però ara no els veig.
2: Sí.
0: Ara jo continuo anant allà d'en tant, però ja no... O em veuen, i com que ja m'ho van dir un dia, i ara no els sé, sí, reconèixer, jo. Som els parents del Gurrea.
2: Sí,
0: sí, m'ho van dir.
1: Que família
0: pel nom,
1: Barcelona. Sí,
0: sí. No em van dir Límpia ni...
2: No,
0: em van dir Gurrea, i jo sé, sí, que us dieu, sí, Gurrea. Escolta'm, la botiga actual, quin fa molt ja que us veu passar davant, va ser el teu pare o va ser tu?
2: No, va ser el meu pare. A l'any 68. I des del 68 està ara.
0: 54?
2: L'any que ve farà 59.
0: Sí, home, 68.
2: Fa anys, eh?
0: Sí, sí, es veu passar allà, i sí. La barraqueta, el quiosc, va quedar anul·lat ja.
2: Va quedar anul·lat perquè van construir l'edifici.
0: Ah, sí, que hi ha el banc de Sabadell.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, hi havia cancar camps a sota.
2: Sí.
0: Sí. Ah, sí. I llavors, això ja va ser el teu pare.
2: I
0: a tu et va agafar
2: pare.
0: Que eres un criu, encara.
2: Estava estudiant a l'escola industrial, però vamos, jo ja sabia que acabaria a la botiga.
0: I, ah, sabies això?
2: Sí, sí.
0: Perquè als germans no els interessava
2: no,
0: cap.
2: No, ja no hi havia ningú aquí. Ja havien marxat tots, ja s'havien casat, i no, la botiga o es tancava o me la quedava jo. I bueno, sí, va ser fàcil, no? Vaig dir...
0: Sí, sí, sí, jo recordo el Vicente, els altres no, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Però segur que de vista els clar, coneixeria. Sí, uns anys sí. darrere m'haguessin recordat ara. I tu ja te la vas quedar.
2: Sí.
0: Recordes aquells anys els veïns que teníeu?
2: Sí, i tant.
0: La barraqueta.
2: La barraqueta. Tenia la xurreria.
0: Xurreria?
2: Hi havia una xurreria.
0: On era? Ara me'n recordo.
2: Sí, sí.
0: Ah, sí, sí. Al costat vostre.
2: Enfront. Hi havia una xurreria. Abans de sortir d'allà, de l'alt d'enfront, hi havia una xurreria, la barraqueta.
0: Sí.
2: Hi havia un quiosco de llibretetes i llapisos i gometes de borrar
0: sí.
2: del col·le. I luego una fruiteria a la cantonada.
0: Sí, la, de la Pruden.
2: Sí.
0: De la Pruden?
2: Sí, aquesta.
1: I les xutxes, també.
2: I les xutxes de la barraqueta.
1: El Jaume i la Paquita. Sí.
0: Però això ja fa més cap aquí, no?
2: No, no? No, l'any 68.
0: Ah, no me'n recordo d'això sí. dels xutxes. Ja hi havia xutxes allà on?
1: Avui en dia està dalt de les escaletes.
2: Sí.
1: Allà dalt hi ha una barraqueta de xutxes.
0: Sí.
2: Aquesta estava allà baix.
1: No és la...
0: Bueno, era la barraqueta.
2: La barraqueta. No? La barraqueta.
0: I venien gelats, helados marissa.
1: Sí.
0: Helados marissa. Sí. Oh, no, vosaltres sou massa joves. Helados marissa fa més anys encara, eh?
2: Encara. El meu era Cami. Era l'època del Cami.
0: Cami. Sí, eren polos, també.
2: Polos i no, i gelat de barra, que ho tallava la Paquita. I més? A la banda aquesta, pues el Colomines, la Magdalena, que era la merceria, enfront meu al carrer Major tenia la tintoreria.
0: Tintoreria?
2: Que és era la mare i el pare del Montner, del de la botiga del Montner.
0: Ah, sí,
2: clar.
0: Sí, és que ha de venir un dia.
2: Sí.
0: El mateix dia que et vaig dir tu si volies venir a aquest programa,
2: sí, sí, sí, sí.
0: em va dir ell...
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Montner, no, el marit d'ella...
1: Albertí.
2: Ella és l'Albertí.
0: Ella és l'Albertí.
2: Sí.
0: Li vaig dir si volia venir aquí un dia i em va dir que sí,
2: sí
0: però que esperés que passessin les festes.
2: Bueno,
0: però festes sí, home, sí. falta molt encara per Nadal, però vam quedar així.
2: Sí, home, sí.
0: Sí, ell tenia la tintoreria davant.
2: Els seus pares.
0: Mm.
2: Sí.
0: I llavors hi havia, a sobre del Colomina, de les televisions, hi havia la perruqueria, de la senyora Teresa.
2: Jo l'he conegut Tresina. molt poquet. Però sí que ho diu, me'n recordo, sí.
1: I la cancel·laderia sí, sí. del Vila.
2: I la cancel·laderia del Vila.
0: Sí, això és més cap aquí,
2: Vas
0: també.
2: Vas cap a baix, sí, sí.
0: La senyora Tresina, jo parlo de l'any 66.
2: Sí, sí, home, sí. Encara no estàvem.
0: Escolta, què hi havia? Crec que una pastisseria, a on teniu la botiga.
2: Sí.
0: La Molina?
2: La Molina, sí. La Molina, sí.
0: I
2: sí.
0: la de davant era Núria.
2: La Núria.
0: Però la vostra era la Molina.
2: La Molina, sí.
0: I té que veure amb una que va haver a la carretera al costat de la Creu Roja?
2: Clar, era el mateix. Sí,
0: a veure, explica-m'ho, sí. explica-m'ho.
2: No, jo no l'he conegut, jo espero que em deia el meu pare.
1: Però pare...
0: si era l'any 62.
2: Sí, però si jo vaig néixer el 63. Clar.
0: Ho tenim malament.
2: Però sí, sí.
1: Et van explicar.
2: Era el mateix, sí. al costat de la Creu Roja, era la botiga, la pastisseria de que... la...
0: Primer devia ser la de la carretera.
2: Suposo.
0: Que jo dic de l'any 62.
1: Sí. No portaven les coses fetes.
2: Les portaven fetes, ja no hi havia
1: obrador. No hi havia obrador.
0: I quan va acabar la pastisseria a la Molina, ja veu entre vosaltres?
2: Bueno, va estar molts anys buit, allò.
0: Si dius... Si la veu agafar el 68 i va estar anys buida, doncs sí que parlem d'anys, eh?
2: Sí,
0: ho va deixar la Molina...
2: Sí.
0: I allò va quedar buit.
2: Sí. És que tenen en compte... que en aquella època, jo sé de gent que m'havia explicat que el dilluns venien els pastissos més baratos del diumenge, perquè no, per no llançar-los, clar. Era una altra època, era tot molt diferent.
0: Doncs jo sóc d'aquesta època, jo ara encara ho faria.
2: Sí.
0: A casa ho faig.
2: Sí.
0: Si hi ha una cosa que em ve molt de gust menjar, a veure,
1: sí, sí, sí,
0: però n'hi ha una altra, que si no me la menjo avui, demà ja no m'agradarà, deixo que allà tan bona, i em menjo, no em sap greu llençar el menjar, poder sí. perquè sóc d'aquella època
1: bueno,
0: que
1: una
0: mirava
1: bona
0: un entrepà de mortadela
1: pues...
0: i només me'l mirava de vegades. Eh?
1: Bon costum, s'ha de valorar les coses, i el menjar,
2: que sí, que sí,
1: el menjar no es pot llençar.
2: Ara jo ja no la vaig conèixer oberta a la botiga, la pastisseria.
0: No, esclar.
2: El que la gent me diu...
0: A veure, que no, escolta, que no ens deixem algun veí, eh?
2: Bueno, al costat tenia els Barces.
0: Ah.
2: Al costat del carrer Major tenia els Barces.
1: Clar, és que són dos costats, clar, carrer Major, carrer Major.
2: El Mollón, sí.
0: I Calcamps.
2: Calcamps estava enfront, sí, senyor.
0: I el Torner.
2: I el Torner, que s'ha jubilat ara pel port.
1: I el Forn Rivera.
2: De el Forn Rivera, sí.
1: La Cili, les pares de la Cili.
0: Sí, clar, el Forn Rivera. Sí, amb tota
2: i la
0: aquesta...
2: bodega del Rovelló.
0: Ah, sí, que ara es diu Calmàs, sí.
2: Calmàs, sí.
1: Bueno, ara
0: sí,
1: és
0: l'Estanc. Sí, sí, allà en tirant més cap allà. Després hi havia aquell que venia ous.
2: Sí,
0: el Quimet.
1: El Quimet dels ous.
2: Clar, és que abans les botigues estaven 30 o 40 anys en un puesto.
0: Sí, sí.
2: Ara les botigues obren i els 6 mesos hi han plegat.
0: Sí, sí, jo veig. Però si aquí hi havia una barberia tan maca i ara veig que venen pa, artesà. Sí, escolta, amb tota aquesta colla que hem anomenat d'aquestes botigues, podíem fer un dia un ball, eh? Podíem fer un sopar.
2: Ui,
0: escolta, una altra música de cançó, de pel·lícules, em sembla que era La jungla de cristal. La tenim o aquesta no? Posem la Rosalía, doncs?
1: Sí.
0: Pobre, que sí. Que vegi que a la gent gran també li agrada.
1: I tant.

0: I a la Montse, Jordi, la coneixes?
1: Pues des que tenia jo 15 anys.
0: Però a Papió no.
1: No, la vaig conèixer a la discoteca d'aquí, que n'hi havia el Foment. Vam fer una discoteca i no me'n recordo quin any. No, quan jo tenia 15 anys.
0: Jo tampoc hi arribo, aquesta discoteca, sí. Però pel revés que tu. Sí. Jo no hi arribo perquè jo era massa gran per anar a aquesta discoteca.
1: Era la manera de no sortir de Molins, o tenies que anar a Sant Vicenç, o tenies que anar a Sant Feliu, o van obrir aquesta d'aquí de Molins.
0: Al Tòtem,
1: o al
0: Xiroi.
1: O a les canyes de Sant Feliu.
0: Sí, sí.
1: O quedar-te aquí a Molins i era el Foment.
0: I això ja ho vaig agafar. El Tòtem encara hi havia anat, però jo ja tenia 28 o 29 anys.
1: No, jo havia anat.
0: I la gent que anaven a la... aquí al Foment, que és la disco Foment,
1: eren
0: gent de 16-17, i jo ja aquí no.
2: Sí.
0: I tu baixaves a peu de Papiol per anar a ballar aquí?
2: No,
0: això no sé si t'ho he preguntat abans.
2: Sí,
0: no.
2: Agafava el bus amb la meva germana.
0: Quin bus? Aquell de Rubí?
2: El de Castellbisbal.
0: El de Castellbisbal, que puja i torna a baixar.
2: Sí, va també a Rubí, sí. I llavors la meva germana tenia 4 anys més que jo, perquè jo amb 14 anys representa que no podia entrar a la discoteca. Però, és clar, jo sempre tenia l'aspecte com de més gran, de més...
0: Escolta, i abans... aquesta de discoteca que dieu estava aquí, no?
1: Aquí, som
0: ara
1: aquí,
0: nosaltres.
1: Som ara. Som ara, sí,
0: era
1: sí,
0: aquí?
2: Sí, aquí.
1: Sí, aquí hi ha el Bacus i tot això.
0: Ah, ballaríeu una mica ara? Algun, si posem una peça d'aquelles?
1: Jo no soc de molt de ballar.
2: Ballar amb el bastó.
1: Se m'ha passat la història.
0: Sí, escolta, tots aquests bassars i tot han fet una mica de mal, suposo, a la vostra feina i a totes, no?
1: I a totes. I a l'internet.
0: A l'internet també.
1: El senyor Amazon aquest s'ha carregat mig món. Però és normal, o sigui, és el que ve ara. Ara vindrà tot això.
0: A l'internet què vols dir? El comprar, que t'ho van anar a portar a casa...
1: Ahí està, ahí està. I que ho pots tornar de qualsevol manera, i que venen un diumenge, i que venen a les 12 de la nit... I...
0: Doncs encara com aguanten algunes botigues, sí. per això...
2: Has de donar servei.
1: Costa.
2: A part de vendre, és implicar-te i fer un... donar servei. Saps què et vull dir? Especialitzar-te en alguna cosa, en algun article, algun producte, i, bueno, i això, fer que la gent et vingui a tu... perquè avui tot es pot comprar i tenen accés a tot i de tot, a tota hora i tot. Però, això, si tu els dones una mica d'això d'explicació en el producte, et venen a que solventis el problema, saps què et vull dir? Avui et venen a solventar un problema. Tenen un problema i venen amb això.
0: Gent jove, gent gran?
2: No, la mitja d'edat de comprar és de... 40
1: amunt.
2: Cap amunt. Sí, menys de 40... Cordons, no,
1: 40,
2: sí.
1: Hi ha algun de jove, però no tant.
2: No.
1: Jovent.
2: No.
0: Jovent, res.
2: No. El tipus de calçat que porta...
1: L'altre dia va venir una noia i la vaig enviar a una merceria. I me va contestar, què és una merceria? No sabia ni el que era.
0: Que n'hi ha un al carrer Major, la
1: sí,
0: dona, no?
1: Sí, no sabia
2: dona,
1: ni el que era.
2: Sí, sí, sí.
1: Què és una merceria? Dic, lo de fils
2: buscava
1: i agulles...
2: Buscava
1: fil,
2: va veure l'aparador dels cordons que estaven posades
0: sí.
2: I es pensava que eren cordons.
1: Sí.
2: I dic, no són cordons. Ai, perdona, es pensaven que eren fils.
0: Sí. Eren fils, són els cordons de sabates que van dir vosaltres. Sí.
2: I aleshores li vam dir, has d'anar a una merceria per trobar això que busques.
0: Fils. Esclar, i n'hi haurà el mateix que vostre, sí, més avall.
2: Més
0: sí.
2: Avall, sí.
0: No, i no sé si també, com que parlem, mentre es canta la Rosalia, nosaltres aprofitem per parlar, perquè ella no ho sap,
1: sí.
0: Dèiem que les sabates ja, la gent va anar amb bambes.
2: Sí.
0: Llavors, ni cordons... Ni...
2: No, les sneakers, això que es diuen ara sneakers, que són bambes, per dir-ho així, calçat esportiu, que no és per fer esport, és per caminar per... el dia a dia, per anar pel carrer. I tant homes com dones, nens, tothom portem aquest tipus de calçat.
0: T'imagines el Festival de Cants o que baixi la sombra vermella aquella, la catifa vermella,
2: la catifa.
0: I baixi un vestit llarg i amb unes bambes?
2: Jo ja ho he vist.
0: Sí?
2: Potser en aquest cas concret no, però he vist... Bueno, a les grans ciutats i així, hi ha gent que va amb traje, diguéssim, vestits llargs i així, i unes esportives.
0: Amb unes bones sabates de taló. Tot i que ara poder no les resistiríem,
1: No.
0: Si haguéssim de pujar les escales aquelles que hi ha davant de la vostra tenda tres o quatre vegades amb els talons perquè t'has deixat una cosa baix i torna a pujar i no, baix.
1: Seria complicat.
2: Anem a moltes presses ara, hi ha masses presses i tothom va molt ràpid i és una altra, la situació és una altra.
0: Els cinturons us en compren? Perquè ara, ara, ningú, ara els joves no se'ls posen.
1: Pues sí, sí que en veig.
2: Sí,
0: a veus?
1: Sí, tinc de, a veure, no és per presumir, però són de molt bona qualitat. Sí. Procuro portar bona qualitat i sí que veig si tinc sort que se'n venen.
2: I veus el que et deia, el servei, perquè nosaltres els fem a mida, els tallem a mida.
1: Clar.
2: Ah. O sigui, tu et compres un cinturó i si és gran,
1: i el jovent
2: no passa res, te'l farem a mida, a la teva mida, com tu t'agradi.
1: I el jovent sí més perquè diu, no, si la meva mare m'ha dit que vingués aquí, que trobaria el cinturó que vull.
0: Ah,
1: o sigui, que veus, la gent gran li diu, sí, vés allà que l'Olímpia, que trobaràs.
2: Segona generació.
0: Trobaràs el cinturó. Ara, quan us jubileu, perquè encara disfrutarem d'aquesta botiga tot un any,
1: sí,
0: però quan et jubilis l'any que ve, tens idea de fer algun viatge?
1: Home, això m'agradaria moltíssim.
0: A on t'agradaria anar?
1: Ui, als Estats Units.
0: Ah, sí?
1: Només hi he estat un cop. Vam estar a Nova York, però m'agradaria no anar a una ciutat important, sinó anar-me'n a un puesto d'aquests de Texas,
2: poblets,
1: que viuen els americans americans. M'agradaria veure això.
2: Per
0: ah, això no és, jo a Nova York també és el que conec.
1: Ah, Washington, tothom anem al...
0: Sí, però vaig pujar a l'Empire State aquest,
1: sí, sí,
0: però les Torres Gemeles hi van anar, però jo tenia un altre plan i havíem discutit una mica amb uns quants que anava, amic meu i vosaltres.
1: Sí, sí, sí.
0: I això era l'any 2001, al juny, em sembla...
1: I
0: al cap de 3 mesos van caure, cony, no vaig pujar a les Torres Gemeles.
1: No, Nova York és impressionant, però sí, m'agradaria, saps el que vull dir?
0: A mi també, anar a Texas.
1: Ahí això està, a lo que és l'Amèrica de veritat.
0: A Dallas, allà sí, on va morir el Kennedy, ara farà també 100 anys ja, molts.
1: Sí, coses d'aquestes.
0: T'agradaria?
1: Em faria gràcia, sí. Sí, sí, sí, sí. No,
0: home, no sé. Això, però això és més complicat, perquè... anar, vas amb un avió, amb un vol, estàs el que vaig fer jo, Nova York i Washington, i tornar clar, cap a casa.
2: Sí, sí, sí.
0: Una setmana, 10 dies,
2: sí,
0: el que sigui.
1: Jo que sé, Oklahoma, o...
0: Però tot això teu és més un viatge...
1: No t'ho pensis, a lo millor més barato que en Nova York. No ho he mirat, eh?
0: Però hi ha més feina, ho has d'anar quadrant, ah, no, suposo,
2: bueno,
0: avions...
2: Per, sí, i llogar un cotxe. Clar. Això és el que a ell li agrada, com que li agrada conduir... Clar.
1: Sí, sí,
2: agafa un
1: sí
2: cotxe i
1: fer això.
2: Ruta.
0: Doncs feu-ho. Què?
1: Sí, no sé, feu-ho, no sé, no ho sé.
0: Entera-te'n, bé, sí, si t'agrada conduir i allà llogues un cotxe, és clar que les distàncies allà són grandíssimes. Oh. Hauries d'anar d'un lloc a l'altre,
1: sí, sí,
0: amb avió,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: suposo
1: sí, sí,
0: que són els preus més assequibles.
1: Sí, sí, jo crec que sí.
0: I llavors anar llogant un cotxe,
1: sí,
0: al lloc on vagis.
1: A però Milwaukee... Fes... Jo què sé, a puestos d'aquests que surten a les pel·lícules...
0: Què has dit?
1: A Milwaukee. Que dius, qui viu aquí?
0: No, però ja hi havia un assassí que va matar no sé quanta
1: bueno,
0: gent.
1: Bueno, pues veus, ja té gràcia. Ja té...
0: Sí.
1: Però és la B, però Nueva York sí era una pel·lícula.
0: Quina
1: jo.
0: Por aquest, sí.
1: Nueva York era... Sí, era tot una
2: oficina. Tota aquesta curiositat dels Estats Units és arrel de les pel·lícules,
0: doncs penso,
2: del
0: la
2: cinema.
0: La gent viatgera, la gent... Jo sí, tinc una cosina que a Nova York precisament no, però a Indonèsia, i he anat d'una ciutat a l'altra amb avions i sola.
1: Sí. I ui, bueno, sola. Això ja has de ser més jove i...
0: Molt jove, té la meva edat.
1: Ollo.
0: Una mica més jove.
1: A, ja a veure, si sapigués inglès correctament,
0: ell el
1: no m'importaria.
0: Ell el sap, esclar.
1: Però justejant, no.
0: Però ella, imagina't si... si... Jo no m'atreviria, no per la por, que també,
1: sí,
0: la mandra, que també, però jo penso que m'avorriria
1: no.
0: Sol a les

0: Però vosaltres sí, eh?
1: Nosaltres hem viatjat, hem fet viatges, nosaltres. Oh, sí, Europa per Europa.
0: Ah, veus?
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs llavors, si ja teniu aquesta experiència, sí, mireu per internet a un vol de tal estat,
2: sí,
0: fins a l'altre. I ah, però no estan car amb l'avió, llavors no cal tots els Estats Units.
2: No,
0: però
2: no, no, no, no. I com estat jubilat pots anar el mes que vulguis, no necessàriament tens que anar...
0: Veig que compartiu aficions amb ella.
2: Bueno, suposo que després de tota una vida un de l'altre t'ha acostumat.
0: Sí, tota una vida. Us veu conèixer, dius, als 70, què?
2: Pues ja veus, en 14 anys...
1: En 14, jo tenia 14, aquell 15.
2: Pues ja veus...
0: I ara et jubilaràs amb 65?
2: 64.
0: És dir, que han passat quants anys? 40 o 50?
1: 50.
2: Tota una vida.
0: 50 anys, ja sabeu, ja saps quines sopes li agraden, no? Oh, sí. I quina paella, la valenciana, suposo.
2: Sí, sí, sí.
0: La feia bé ton pare o ta mare?
2: La meva mare.
1: La mare.
2: La meva mare. La mare.
0: Perquè de vegades hi ha homes que la paella els agrada.
2: No, la meva mare. I les croquetes.
0: Sí.
2: La meva mare feia unes croquetes que eren d'antologia.
0: I la paella tu no t'hi has posat.
2: Jo cuinar...
0: I la Montse...
2: És una cosa que sempre dic, un dia em posaré a cuinar, i ja cuina molt bé.
0: I fa paelles i poseu aquelles mongetes grosses?
2: Sí.
0: Fesols?
2: Garrofó.
1: Garrofó.
2: Sí.
1: La València.
2: Jo sóc de bon menjar, eh?
0: Escolta, ens hem deixat el valencià.
2: Hòstia.
0: Dels melons?
1: Hòstia.
0: Devien ser amics. Devien ser amics amb el teu pare.
2: Sí, sí, sí.
0: Ell d'on era, de València?
2: De Borriana. Era un poble entre Castelló i València. Sí.
0: Clar, ui, ens deixàvem un home tan conegut, el valencià dels melons.
1: El valencià dels melons.
2: Ui, la plaça com era abans.
0: Quina cançó tenim ara? La de la cançó... Quina cançó era? La... Aquesta,
1: la
0: jungla de cristal. Molt bé, escoltem.

0: Avui us volia preguntar si... tampoc, som massa joves.
1: Ai.
0: El patxuli o el patxuli. Aquest perfum no us l'havíeu posat mai?
1: Jo no. I tu, que per exemple, que tampoc.
2: Jo l'havia honorat perquè, clar, les meves germanes eren més grans que jo.
0: Sí.
2: I a casa jo havia sentit l'olor del patxuli. Sí, sí, no em desagradava, no?
0: Sí.
1: Però era la moda de llavors.
0: N'hi havia un que era més sofisticat, que sí, es deia Aramis,
1: sí,
0: que era com un patxuli més refinat, que aquest encara es troba, eh?
2: Més perfum, sí, sí, sí. Era més perfum.
0: Sí, sí, sí, sí, no era tan fort. Aquell altre, de vegades, et xocava molt si no ho coneixia. Sí. L'Aramis és més... Jo l'he trobat de vegades al carrer Major.
1: Sí, sí, sí.
0: Teniu família encara a Borriana o a Carcaixent? Algun oncle o cosí? O...
1: Potser sí, però he perdut el contacte completament. Tot.
2: Cosins grans.
1: Algun cosí, però gran.
0: Ai, vos, sempre... I la Maria Carme, ai, la Montse, sempre de Papiol, tota la família?
2: Nascuda a Papiol, i la meva germana, una d'elles també, però els grans, perquè els meus pares venien d'Andalusia, de Sevilla.
0: Ah...
2: I van venir i ja portaven els meus germans grans, els dos. I aleshores, bueno, van anar a parar a Papiol, perquè la seva família tenia germans a Papiol i li van dir aquí a feina el que passava. I d'allà van venir cap aquí. I aquí vaig néixer jo i la meva germana. Vam néixer les dues aquí.
0: A Papiol, sí.
2: I no han tornat, vull dir, els meus pares...
0: Mai van tornar a Andalusia.
2: De vacances algun dia, però res, poca cosa. Els agradava molt estar aquí.
0: Sí, el meu pare era de Lorca i em sembla que només va anar a Lorca... Bé, va venir aquí amb 4 anys, sigui dit.
1: Sí. Val.
0: Però jo, si hagués sigut jo, que hagués vingut en 4 anys... Soc tan curiós de coses que m'hagués agradat molt. De fet, he anat jo a Lorca. Ell hi va anar quan es va casar el meu germà, uns anys després, i va anar, amb el meu pare el va portar. El meu germà hi va anar de viatge de nuvis, va passar amb la moto,
1: sí, sí,
0: ell i la dona de llavors, sí, la núvia, sí, van anar a recórrer una mica Andalusia, amb la moto, la Montesa. I quan li va dir el meu pare que havia estat a Lorca i encara havia trobat alguns cosins d'ell, i llavors hi va anar amb el meu pare. I jo hi he anat sol.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sempre he anat jo pel meu compte, no? He anat per la Setmana Santa a veure moros, sí, i... No, allà no són moros i cristianos,
1: no,
0: és a València.
1: Això és Alcoi.
0: Allà hi ha...
2: Les processons.
0: Les processons, però los autos sacramentals...
1: Sí.
0: No, tampoc és autos sacramental. Com unes... Com
2: les carrosses!
0: Les carrosses! Amb els cavalls.
1: Sí, els cavalls.
2: Sí, sí, és veritat.
0: Té un nom.
1: Que pugen amb una ermita, el cavall corrent.
0: Sí, sí. Fan, hi ha el pañuelo blanco i el pañuelo azul, que són com dues, sí, formacions, sí, dues...
1: Sí, sí, del poble. Sí,
0: dues...
1: sí, un sota el blanc i un altre sota el blau.
0: I a veure qui arriba a posar...
2: Les hermandades. Sí.
0: L'hermandades.
2: Sí.
0: De posar el pañuelo blanco a dalt, el que l'agafi la Mare de Déu. Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
2: Oh, clar, això són tradicions xules.
0: Bé, doncs, continuem amb la Montse i el Jordi, que m'agradaria que no quedés alguna cosa per explicar d'allà, de la feina. Ja parla molt de la feina,
1: de la feina,
0: la família,
1: ja,
0: de ballar. Escoltem ara una cançó, sempre en posem una de meva, i posarem, vinga, aquesta, que no sabia que la tenien aquí.

0: Jordi, l'Emili, crec que tu tampoc te'n vas escapar
1: encara. No, en la meva època ni hablar. No, no.
0: Oh, aviat ja, eh? La gent que tenen 50 anys ja no l'han feta.
1: Jo sí, jo sí.
0: Tu sí, on la vas fer, Mallorca?
1: Almeria. Ah. Almeria. Aviat, quan m'ho van dir que era Almeria, no sabia ni on estava.
0: Va ser la primera vegada. Està al costat de Porxena.
1: Sí, sí, la primera... És molt maco, Porxena, eh?
0: Ah, ja has estat?
1: Sí. Va ser la primera vegada que vaig sortir de Molins de Rei. Almeria. I vaig trigar a arribar, mare de Déu. El tren no hi havia manera. Allò era interminable.
0: Ah, sí, que... Ui. Que era el sevillano, que li deia.
1: El sevillano.
0: Era el sevillano.
1: 27 hores de tren.
0: Ai, passava per Almeria, esclar, i llavors...
1: Passava per tot arreu.
0: I diu que a Sevilla li deien el català i aquí sí. Li deien el sevillano.
1: Vaig anar hasta Madrid per anar a Almeria.
0: Però per anar al servei vas anar amb el tren aquest?
1: Clar, és el que et pagaven. Ah. El bitllet era això.
0: Em pensava que us portàvem, no sé, amb alguns autocars, com aquests de l'Inserso.
1: No. Et donaven un bitllet de tren... I tenies que anar amb el tren que et donessin.
0: Hi havia algú de Molins de Rei fent la mili amb tu?
1: Sí, sí. Dos o tres n'hi havia, sí. Sí, he perdut el contacte amb ell. Però sí, sí. Sobretot va n'hi haver un que ja portava temps i no te sabria dir ara qui és, però aquest noi me va ajudar molt i...
0: Perquè ell era abans que tu.
1: Era abans que jo i estava ben situat.
0: Ah.
1: A les oficines. Ah. I el xaval, en aquella època, això valia més que ser família d'un general.
0: Jo en tinc un de conegut aquí a Molins de Rei que va entrar a Capitania, i el que no ha fet la mili i li digui que allà a Mallorca, Palma, va entrar a Capitania i diu, bueno, tenia una mica d'endoll. Una mica d'endoll també el tenia jo, o si no el anava a buscar,
1: clar,
0: amb els capellans i amb tothom que podia, però que sí, no aconseguia sí. res. Vull dir, quin endoll tindria,
1: sí.
0: Perquè de tota la quantitat de gent, cents de soldats que havien al campament,
1: sí.
0: Anar a Palma.
1: Sí.
0: És com et diré jo, que ara que de tot el Baix Llobregat... uns, que hi ha molta gent que sí, treballem amb emissores o amb discoteques
1: sí.
0: i tal, i que un el posin a treballar a la Generalitat. M'entens? Sí. Cuny, quin endoll, doncs el tenia. Mai vaig saber de què on va sortir.
1: Bueno, mira...
0: Aquest endoll, jo no sé
1: què... Em va vindre a buscar ell allà, curiós, És d'aquelles coses que penses... Veus com a la vida no pots fer... No se sap mai...
2: Perquè no es coneixia.
1: Jo no coneixia.
0: I vaig, escolta, tu ets de Molins de Rei.
1: I diu, escolta, tu... I jo dic, sí. Diu, doncs vine amb mi, vine.
2: Es va enterar que hi havia algú de Molins de Rei i va venir a la seva...
1: I ja me va agafar com aquí del bracet i em va dir, vine amb mi. I clar, si era el tio que donava els destins a dintre del quartel.
0: I a on et va destinar?
1: Jo, de xòfer. Me vaig treure tots els carrers de conduir. I no vaig fer res.
0: Ah, oita, et vas...
1: Diu, tu tranquil, que aquí no faràs res.
0: Escolta,
1: i no vaig fer res.
0: Clar. Llavors, és clar que vas poder portar les Copovics.
1: Tots els carnets me va durar.
0: Les haguessis pogut portar allà al quartel i dir, mira, aquí vaig aprendre jo. Feus una foto aquí.
1: Vaja, hòstia, sí.
0: Oi, aquesta limusina, deus tenir fotos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí que en tinc.
2: Calla.
0: Amb alguna gorra o no?
1: No.
2: Calla, que em va venir a buscar un dia, un dissabte.
0: Et va venir a buscar allà?
2: Va passar per la botiga.
1: Sí.
0: La botiga d'aquí a Molins de Rei?
2: Aquí. Dissabte al migdia va venir, es va presentar amb la limusina. Jo li vaig dir... s'acaba.
0: Escolta, acabem el programa, però què li vas dir? On vas amb aquest cotxe?
2: Li vaig dir, no se t'ocorreixi, venia a Molins amb la limusina, no et presentis, quina vergonya. I va venir.
1: No m'hi cabia ni als carrers. O sigui que...
0: Molt bé, Montse i Jordi, ha estat molt divertit avui estar aquí amb vosaltres.
2: Gràcies.
0: Sempre ho és.
1: Ai, no sé.
0: Però avui hem rigut, no sé per què, hem rigut més.
2: M'ho hem passat molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Per això Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. Tot i que avui diumenge no s'han viscut pluges intenses, els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès, que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte, van recuperant la normalitat i treballen en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, reclama actuacions de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes de municipis afectats en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ahir actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
1: D'altra banda, fem un apunt de trànsit perquè un accident a l'AP7 entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès provoca 8 quilòmetres de retencions i marxa lenta en direcció a Barcelona, a més amb un carril tallat. D'altra banda, en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet, una investigació que està sota el secret de les actuacions. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys, acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i per l'altra, han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. Finalment, un apunt en plana esportiva perquè el Barça està jugant el seu primer partit de Lliga, ho està fent al camp de l'Elx des de fa mitja hora, des de 9:45 d'aquesta nit, i ara mateix, als minut 30 de joc, està guanyant per 0-1. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Cat

AICAT, l'estiu sona diferent. Tell me a bit about yourself.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: màscara.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: baby, I'm tired. Casa i el Sudan.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.